Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en d'altres ciutats del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. Poc després de les 6 de la tarda a hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre

0: dos terratrèmols amb prou feines ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital Caracas i també en altres localitats. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha fet una crida al personal mèdic.
1: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobretot en las zonas más afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
0: A més, és ja plena nit a Veneçuela, cosa que complica les tasques de rescat. Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. La situació és tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i de ferits. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
0: José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i del 2025 i també missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana.
2: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador.
0: L'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 291 morts. L'OMS assegura que ara, per ara, el risc per a la salut pública mundial continua sent baix. El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat.
2: En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la COE. La decisió, diu, l'ha pres després de consultar-la amb diferents agents econòmics i empresarials.
3: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido primero que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
2: Antonio Garamendi critica que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i assegura que això preocupa els inversors i que està deteriorant les institucions.
0: Esports, el Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, suïssos i canadencs, classificat per als setzens. El grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Brasil i el Marroc passen a setzens com a primera i segona, respectivament. I ara s'acaba de tancar el grup A amb aquests partits. Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i Txèquia 0, Mèxic 3.
2: El Barça ha perdut la final de la CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, La Provítola o Veselý. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17, els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
4: Fins aquí les notícies.
5: Las 5

0: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Matiners, benvinguts al dijous 25 de juny.
2: Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el matí serà solellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, a la tarda el cel encara enllinat i alguna nuvolada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer des del diumenge que no tocarem els 40 graus. Per fi, igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. Marta Viana, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui a Agramunt, a l'Urgell, el sol sortirà a les 6:22 del matí. Aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts. Lara Garcia, bon dia.
2: Bon dia. Bon dia, Marta. Bon dia, matiners. Avui és el Dia Mundial de la Gent del Mar, de la gent que fa vida alta mar, com els mariners i els pescadors. Per això avui homenatgem les persones que passen els seus dies navegants pels deserts d'aigua. I és per això que la cita d'avui és de l'historiador italià Alessandro Vanoli i diu: el mar no ens necessita, però nosaltres el necessitem desesperadament.
1: I després de la revetlla de Sant Joan, per fi hem arribat al penúltim dia de la setmana.
2: I gairebé al final de temporada, perquè els matiners posarem el punt final divendres de la setmana que ve, el 3 de juliol.
1: Però abans d'acabar, sempre tenim temps per fer el primer cafè del dia amb una cançó que és un d'aquells clàssics que segueixen sonant amb la mateixa potència del primer dia.
2: I segur que la reconeixereu escoltant només els primers compassos.

0: Això és Wake Me Up Before You Go Go, del mític duet One, format per George Michael i Andrew Ridgely. I precisament la carrera de George Michael va començar aquí, amb One, però amb els anys i fent carrera en solitari es va convertir en un dels artistes més importants de la música pop dels segles 20 i 21. Per exemple, el seu primer àlbum, Fate, va tenir un èxit extraordinari i va vendre milions de còpies arreu del món. Però Michael també va ser reconegut per la seva implicació en causes solidàries i per les nombroses donacions benèfiques que va fer al llarg de la seva vida. Tot i afrontar moments difícils i una gran pressió mediàtica, va mantenir una carrera artística de gran qualitat i influència. George Michael va morir el 25 de desembre del 2016, però el seu llegat musical continua viu. Les seves cançons segueixen sonant i la seva figura es considera una de les més importants de la història del pop modern. En resum, George Michael va ser molt més que un cantant d'èxit. Va ser un artista complet que va deixar una empremta profunda en la música i la cultura popular de tot el món. Avui engeguem el programa amb ell perquè va néixer un 25 de juny de l'any 1963. Per tant, avui hauria bufat 63 espelmes.
1: I amb el ritme trepidant de UAM encetem un nou dia.
0: Ho tenim tot llest per servir-vos una hora de ràdio optimista.
2: Marta Viana, Lara García, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna.
0: Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia.
1: Un cafè i a saltar del llit.
0: Marc Jurado, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
0: Escolta, en menys d'una hora comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens espera avui, dijous 25 de juny, al programa?
3: Doncs mireu, avui, amb un ull posat en el terratrèmol del Carib venezolà, és de fa ben poques hores, en 39 segons, de seguida ens ho explicaran de diferència. Hi ha hagut un parell de terratrèmols, del principal de magnitud 7,5. A les 6 serem a Caracas, ens espera allà el corresponsal de Tescat, el Joan Biosca, i també el Bernat Lauturo, és un periodista també català que viu a Caracas. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció, també l'endemà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li va demanar el jutge Peinado. Buscarem les reaccions de totes dues coses al matí. D'entrada, dos noms i dos partits. Avui al matí, Borja Sémper. Avui al matí, Aina Vidal. Per tant, avui al matí, Partit Popular i també els Comuns. Això a l'Àgora. Després pararem atenció a què tenim a la nevera i no hauríem de menjar. Per tant, segur que avui n'aprenem moltes i moltes coses. Avui ho farem amb el Lluís Riera, químic i expert en salut alimentària. I parlant de menjar, la cuina dels homes, la cineasta Sílvia Subirós ens presentarà aquest documental. Ho farà la secció de cuina amb la Maria Nicolau, amb el Pau Aranós, amb el Marc Casanovas i amb el Carles Xuriguera. Tot això i més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Gràcies, Marc. Fins ara. Ara.
1: Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
1: Tenim partit o no en marxa?
4: No, ja està. Ha acabat, ja està, els partits que hi havia avui. N'hi havia un munt.
1: Per això, que sí. Jo ahir vaig veure una llista llarguíssima.
4: Ha sigut el Txèquia 0, Mèxic 3.
1: Per tant, últim. Mèxic, contentíssims.
4: I després
1: contentíssims.
4: També el Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0.
1: No podrem narrar gols en directe avui.
4: No, no, avui no.
1: Una llàstima.
4: A veure si demà encara tinc sort.
1: Ja, Marci. Què ha passat, Àlex, mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui us parlem de la Gracie. És una girafa d'Austin, de Texas.
1: Oh.
4: És notícia perquè s'ha escapat del ranxo on vivia.
1: La cosa va d'animal, sempre que s'escapa, sempre hi ha mogudes.
4: Sempre ens dona molt de joc en aquesta hora.
1: Perfecte.
4: El seu propietari, Big Jones, ha explicat que l'animal té uns 4 anys i que, a diferència de les altres girafes que té, la Gracie acostuma a recórrer tot el ranxo i s'alimenta de les branques més altes dels arbres. Diríem que és la més intrèpida de les girafes que té. Potser per això un dia es va trobar a l'altra banda de la tanca que delimita el ranxo i va fugir. L'última vegada que se la va veure va ser a través d'una càmera que vigila la fauna a l'oest de Leakey. Això és bastant lluny. Estem parlant de que la girafa ja hauria recorregut més d'un centenar de quilòmetres.
1: Tenidor.
4: Perquè es va escapar la setmana passada. En tot cas, és una zona on és habitual que hi hagi fauna exòtica, perquè té un tipus de clima i un tipus de vegetació bastant similar al que et pots imaginar, que és el lloc o l'hàbitat habitual de les girafes. En Big Jones ha ofert aquesta matinada una recompensa de $5,000 a qui localitzi la seva girafa, la Gracie. No sé si et sembla o no us sembla una recompensa prou suculenta, $5,000.
1: A mi t'he de dir que m'ha semblat poquet.
0: A mi també.
4: Jo he buscat el preu que tindria una girafa.
1: Clar. I de què estem parlant?
4: A Austin, Texas. I m'ha sortit que aproximadament estaríem parlant d'una forquilla d'entre 40.000 i $80,000. Per tant, oferir 5.000 de recompensa.
0: Clar, no sé si li importa gaire.
4: No em sembla que estigui molt preocupat. En tot cas, dubto que el nostre ranxer, en Big Jones, hagi penjat als pobles de la zona el típic cartell destinat als caça-recompenses amb la fotografia.
0: Amb la fotografia.
4: Això sí, de la Gracie. Reward.
0: Gràcies, Àlex.
4: Vinga, fins ara.
0: Lara, mentrestant, quan passen 2 minuts del 5 i 10 del matí, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor.
5: Doncs serà una mica millor per una iniciativa del Departament de Cultura que ha posat en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegite Premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i fer més proper el servei de biblioteca. Es poden participar-hi fins a 2.500 infants que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública de Catalunya i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 i una tercera per equips. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà, anglès i títols de lectura fàcil i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar les classificacions per optar a més premis. Marta, i de què parlarem poc avui?
0: Doncs mireu, no parlem prou sobre les falles del Pirineu. Com mana la tradició, aquest Sant Joan una 60 de veïns del poble d'Isil, al Pallars Sobirà i de pobles veïns, han celebrat doncs, la tradicional baixada de falles. El Xavi Ferrer és fallaire i destaca que el millor de la festa és precisament la germanor.
6: Una cosa que agraïda és que quan estem al Faro, aquell moment de germanor, de gent que a vegades només te trobes aquesta vegada a l'any, perquè són de... eren d'aquí però ja viuen a fora o així. No és només el moment de baixar la falla, són les hores prèvies al moment de fer-les.
0: El dia de Sant Joan, quan es fa fosc, s'encén la falla major per donar el tret de sortir de la festa. Des de la muntanya, davant del poble, doncs els fallaires comencen a baixar davant l'atenta mirada de centenars de persones que els esperen a Isil. La Mireia Mandicó, de l'Associació de Falles d'Isil, ha explicat que la baixada d'aquest any, però, ha sigut una de les més complicades dels últims anys.
7: Ha sigut una baixada molt dura. Per mi, la més dura en tots els últims anys. Se'ns ha ficat foc en a dalt de tot, llavors ens hem ficat al mig del foc. Hem hagut de treure gent del foc. A més, pesen moltíssim. Aquest any estan molt seques, però són molt grans.
0: Recordem que la festa és Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO i Festa Patrimonial d'Interès Nacional. I Lara, quasi un quart de 6 del matí, amb quina bona notícia engeguem aquest matí?
5: Doncs del Pirineu marxem cap a la costa perquè, atenció, el Passeig de la Fama de Tarragona avança a bon ritme. I amb aquest so de Santa Tecla us expliquem que el passeig de la Rambla Nova ja s'està pintant. Es tracta d'un disseny del creador tarragoní Edu Polo. El projecte transforma l'actual asfalt en una mena de catifa urbana inspirada en les antigues rajoles hidràuliques presents en els habitatges burgesos de Tarragona i cafès històrics de la ciutat. S'integraran 28 personatges, símbols i referències vinculades a la història de la ciutat. Entre aquestes figures hi apareixeran Santa Tecla, evidentment, August, Minerva o Maginet Pelacanyes. Són personatges típics de Tarragona. A més d'altres elements populars associats a diferents èpoques.
0: I ara volem saber el motiu que ens porta a saltar del llit, que ens el porta, en aquest cas, Otxerra. Otxerra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és donar una segona vida als objectes que no necessitem, ja sigui roba o altres coses que tinguem a casa. L'Associació Dones de Cerdanya impulsa mercats de segona mà a la comarca per fomentar el reciclatge i la reutilització. N'hi haurà un el 4 de juliol a l'Alp i un altre el dia 11 a Puigcerdà. Les persones que no tinguin prou recursos per muntar una parada pròpia podran vendre o intercanviar objectes a la parada compartida que muntarà la mateixa organització.
0: Gràcies, Otxerra. I ara el moment que més ens agrada d'aquest programa, que és desplegar la revista del cor. I Lara, com batega aquest matí? Va.
5: Doncs mira, aquest t'encantarà perquè batega amb la influencer i model Jessica Goicoechea. En una entrevista al podcast de Plátano Melón ha explicat com vivim, segons ella, les dones, les ruptures amoroses. I ella, doncs, parla des de la seva pròpia experiència. Ara em diu si estàs d'acord, Marta.
9: Pasamos normalmente el duelo durante la relación, al final de la relación. Como que ya vemos venir que algo no va bien y nos repetimos y lo luchamos, intentamos y ya cuando ya se corta, ya lo he pasado mal durante ese tiempo y ya sientes como liberación. Yo creo que así es como funcionamos, no siempre, pero mayoritariamente.
5: Què en penses?
0: No, m'agrada molt. Entenc que parle de forma genèrica i que no tothom ha passat per la mateixa, el mateix tipus de ruptura, però jo estic 100% d'acord. Crec que les dones tenim una altra manera, o normalment tenim una altra manera de passar el dol.
5: Sí que és cert que això que diu Goicoechea, jo crec que és el que he sentit de totes les meves amigues, eh? Pràcticament, sí. Potser és veritat que ho rumiem una mica tot abans i després quan prens la decisió ja estàs més segura, no ho sé.
0: Bueno, però no ho sé. A mi m'ha passat de tot, també t'ho dic.
5: Sí, no, ja de tot. Una mica de drama també n'hem tingut.
0: Sí,
5: a veure, i el cor Marta també batega amb Dani Martín, Vaya Tela.
0: Doncs ha fet una mica, no? El que li ha donat la gana, ha tornat a ser protagonista d'una polèmica, aquesta vegada per la manera com ha tractat una fan enmig d'un concert. Es tracta d'una nena, només una nena, que portava una pancarta amb la frase «Dani, puja'm a l'escenari». Ell ho ha llegit i atents a la seva reacció.
10: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? Tú quieres ya, pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada, ¿vale? Es que te crees que te subes en brazos de alguien, pones eso y ya haces lo que quieras. ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga subirás, ¿de acuerdo?
5: Flipant.
0: No ho havia vist.
5: És molt fort, eh? Molt tens.
0: Dani Martín acostuma últimament a fer comentaris que potser se li estan una mica de la pinça.
5: He de dir, però, que ahir al vespre Dani Martín va fer uns stories d'Instagram que no hem pogut pujar perquè són d'aquests que s'esborren, però va com rectificar una mica i va dir que, escolta'm, havia estat tot en to irònic, que ell en els seus concerts adopta aquest to així com juganer i una mica així com desenfadat,
0: ja,
5: i que era una
0: xuleria,
5: broma.
0: Aquesta xuleria ja fue, no?
5: I el tio dient, no, és que sempre em treu les coses de context. Home, és que sempre em pixes fora de test, Dani Martín.
0: Dani Martín. Sempre és veritat que acaba demanant perdó.
5: Sí.
0: Tard.
5: Però no ho entenc.
0: En tot cas, la nena va pujar o no a l'escenari?
5: No va pujar a l'escenari.
0: Em sembla increïble.
5: Si al final la puja, sí que sembla una cosa simpàtica, però no la va pujar.
0: Clar, com a mínim que hagués pujat. I ja està, després una foto amb ella i ho hagués arreglat tot.
5: No tornaran a un concert de Dani Martín, aquesta nena, ja t'ho dic ara.
0: Mentrestant, Lara, quins sons deixa la ràdio?
5: Doncs mira, el genetista Carles Lalueza Fox, director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, va passar ahir pel matí de Catalunya Ràdio i ens va explicar, atenció, que és molt probable que tinguem un doble en algun indret del planeta.
11: A través de la xarxa social sovint veiem fotos de gent que s'han trobat per atzar, no? I que tenen un aspecte molt semblant. I llavors, des d'un punt de vista científic, és molt raonable pensar, bueno, aquesta gent, si s'assemblen, per què s'assemblen? Però és de veure que, clar, compartien tota una sèrie de gens que intervenen en l'estructuració facial, tot i que són molts gens, poden ser alguns centenars, és veritat que és un nombre finit, i per tant, tenint en compte que la humanitat se'n va cap a 8.000 milions de persones, doncs és evident que aquestes combinacions finites acaben, segur, proporcionant gent que té un aspecte facial semblant al teu. Per tant, des d'aquest punt de vista probabilístic, tots tenim un doble com a mínim.
5: T'imagines?
0: A tu t'ho han dit mai?
7: Plan...
0: M'ha vingut i no. M'han dit, mira, Lara, vaig conèixer una persona que fue igual que tu.
5: Bueno, justament ahir em vaig trobar l'Anna Hernández, que és una noia de per aquí la ràdio, sí. També, que ara mateix està al Catalunya Música, i sí. Em va explicar que la van confondre l'altre dia amb mi, una altra persona d'aquí la ràdio. Li va dir, escolta, et vaig sentir un directe a la Mina l'altre dia, molt bé, tal. I ella va dir, escolta, tu, que no sóc la Lara. I molta gent ens ha confós amb ella, perquè tenim el cabell semblant, els ulls, tal. Vull dir que potser el meu doble és l'Anna Hernández a Catalunya Ràdio.
0: Pues mira, ja la tens.
5: No,
0: sembla estupenda. Hi ha dobles, com a mínim hi ha un 50% de molta gent que dius...
5: Però imagina't anar de viatge, que sigui a Finlàndia, de cop et trobes una tia igual que tu.
0: A mi em donaria el que anava al rotllo.
5: Hosti, m'agradaria.
0: T'agradaria?
5: A mi m'agradaria, tu.
0: Ja t'hi quedaries a viure.
5: Ara buscaré el meu doble. Sí, com sigui, va ser una entrevista interessantíssima sobre els secrets de la genètica, que no en coneixem ni un, ja t'ho dic ara,
0: no.
5: I que podeu recuperar tots al web de Catalunya Ràdio.

0: Mare meva, quin tamasso. La podríem deixar sencera, però hauríem d'anar fent via. En qualsevol cas, Chenoa, avui, un 25 de juny del 75, dia per recordar-la, perquè naixia a Mar de Plata, Argentina, Maria Laura Corradini Falomir, més
1: jo
0: coneguda.
1: Jo flipo que es digui així.
0: Jo quan ho vaig descobrir vaig
1: com dir... Com t'has dit Maria Laura?
0: Maria Laura Corradini Falomir.
1: I com arriba Chenoa? Això algun dia li hauríem de preguntar.
0: No sé, és bona. No sé si hi ha alguna entrevista que ho hagi fet.
1: Segur que sí.
0: Ella va néixer a l'Argentina, però es va criar a Mallorca. La cantant es va fer famosa el 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo. Gran edició d'aquell any.
1: La millor.
0: On, tot i no guanyar, es va convertir en una de les clares protagonistes de l'edició per la seva veu i el seu carisma. Després del programa va iniciar una exitosa carrera musical amb diversos discos i hits, com aquest que sentim, Cuando tú vas.
2: Cuando tú vas.
1: Molt bé, Marta, que ben quadrat,
0: bé,
1: això.
0: Ben quadrat. Es va convertir en una de les icones del pop espanyol dels anys 2000. A més de cantant, ha desenvolupat una destacadíssima trajectòria televisiva com a jurat i presentadora de programes de talent. De fet, ara és ella qui presenta les noves edicions del reality que la va llançar a la fama d'Operación Triunfo.
1: Tu vas seguir aquesta edició d'Operación Triunfo?
0: Nena, és que jo tenia un any, però em va arribar de rebote després.
1: Ah, sí. Tenies un any.
0: Jo no recordo clar. Com si ho hagués vist, però és impossible que ho hagués vist.
1: Has anat generant records, sí. A base de tot el que has anat veient
0: i
1: després,
0: i penso,
1: no?
0: Sí, aquella edició, i dic, però què edició, si tenies un any? Però la recordo com si l'hagués viscut, saps?
1: O jo crec que tota la gent es va declarar fan d'aquella edició.
0: I de la següent també ho va petar molt. Després ja...
1: Quina va ser la següent?
0: La següent no és la de la Bet, la Gisela.
1: Ah, jo tenia una samarreta de la Bet amb les rastes i tot.
0: Una samarreta així mini de dos anys o tres.
1: Dos anys, nena.
0: Una monada. Algun dia la recuperaré i te la portaré.
1: Sisplau.
0: Perquè la vegis.
1: I amb aquesta música esotèrica ara és moment de saber quin dia ens espera astrològicament parlant i ens ho explicarà com sempre en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi!
3: Bon dia, matiners! Avui, dijous 25 de juny, es perfecciona una quadratura entre el Sol a Cranc i Neptú a Àries. Aquest aspecte pot portar una mica de confusió, dispersió o sensació de no saber ben bé cap a on tirar. Avui, millor no forçar grans decisions ni validar qualsevol fantasia com si fos una veritat absoluta. El més savi és baixar el ritme, escoltar la intuïció i deixar que la incertesa s'aclareixi.
1: Dies que Astrocat no ens deixen fer absolutament res.
0: No, estem lligats de mans i peus.
1: Mai, eh? Però cada dia ens diuen, avui no prenguis decisions. Quan les prenc, Sergi Tous.
0: Sergi Tous. Jo crec que arribarà la setmana vinent ja, no? Dijous, divendres, que els astres ja s'alinearan.
1: En algun
0: i diran,
1: moment haurem de decidir alguna cosa.
0: Quan que acabem matiners ja d'aquí una setmana, i un dia, això és fort, jo crec que el Sergi i la Cristina ja diran, nois,
1: sí, jo crec
0: us
1: que
0: ho arreglem.
1: Sí, jo crec que l'Astrocat de l'últim dia ens diran, ara sí, torneu-vos bojos.
0: Sí.
1: Sí. Escolta, encara que les estrelles no diguin això, digueu-nos-ho, sisplau.
0: Sergi, si ens estàs escoltant a aquesta hora, sisplau, arregla'ns els astres de cara, com a mínim, fins la setmana vinent. L'ara, moment important. Qui bufa l'espel més? Va, a banda de Chenoa, evidentment.
1: Aquest també és un dels nostres moments preferits del programa. Avui felicitem la cantant bigatana Núria Graham, que bufarà 30 espelmes, que per cert Lot Serra em va dir que li encanta.
0: Ah, sí? No sí. El feia Lot?
1: Sí, li encanta. Ah? Podria sorgir aquí alguna cosa.
0: M'agrada molt.
1: Vale. Un altre cantant, en aquest cas, d'èxit mundial. Us parlem de Benson Boone, que avui en fa, ai senyor, 28. Quan tu hi vas, ella ja torna. Home. Per molts anys, Chenoa. T'estimem moltíssim els matiners. Avui arribes estupenda al 51. També fan anys dues actrius en majúscules. Felicitem Emma Suárez, perquè celebra el 62. I també Inma Cuesta, que bufarà 46 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se. Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Doncs fent camí cap a 6:15 del matí, esteu escoltant els matiners de Catalunya Ràdio.
1: I com cada matí us acompanyem fent el primer cafè del dia.
0: Aprofitant que avui, ara ho dèiem, és el seu aniversari, és un bon moment per fer sonar un dels seus grans èxits.
1: Passa pels matiners de Catalunya Ràdio, Benson Boone amb Beautiful Things.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem un consultori dermatològic per saber com hem de protegir la pell del sol. En parlarem amb el doctor Ramon Grimal. A la tarda, Francesc Garriga parlarà d'addiccions amb el filòsof i pedagog José Antonio Marina. I, com cada dijous, el Catalunya Nit obrirà la sessió golfa. Arran de l'estrena de la pel·lícula Nueve Lunes, Àlex Gorina buscarà homes embarassats al cinema.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Ana Alfonso, què tal? Bon dia, com
3: bon
2: estàs?
3: Dia.
2: Com va anar la revetlla?
3: Molt bé, sempre va bé la revetlla.
2: Molt. Aquest matí estem molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada.
3: Sí, poc després de les 6 de la tarda, hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital, Caracas, i en altres llocs del país. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha fet una crida al personal mèdic.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
2: A més, ja es plena nit a Veneçuela i, per tant, això complica i molt les feines de rescat.
3: Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. Els testimonis a les xarxes socials evidencien la magnitud d'aquesta tragèdia.
5: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
6: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tienen que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible. Esto es horrible.
7: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
3: La situació està tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i ferits.
2: I mentrestant aquí, Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passat a l'atac contra el PP.
3: Reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, sense donar nous detalls, el president espanyol també ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, l'ha acusat de ser el nucli de les corrupteles.
8: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
9: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número 2 de mi partido. Y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado.
2: Mentrestant, la dona de Sánchez ja ha entregat el passaport al jutge Peinado.
3: Begoña Gómez ha complert així una de les mesures cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel, sobre el cas Zapatero, la Policia Nacional acusa ara l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros.
2: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de las Priellas ja s'ha proclamat president electe.
3: El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com el líder de l'oposició.
10: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
2: I hem deixat enrere l'onada de calor, però les temperatures continuen sent altes i cal mantenir l'alerta pel risc d'incendis.
3: Ahir n'hi va haver un a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents d'aquest incendi per poder-lo controlar i donar-lo per extingit avui mateix. L'incendi va obligar ahir a confinar la població durant 4 hores i la hipòtesi principal és un petard.
2: I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba la nit de la revetlla de Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme.
3: Una agressió que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. Apunten també que reben amenaces i missatges d'odi a les xarxes i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes.
2: Ana Alfonso, moltes gràcies.
3: Fins ara.
2: Fins ara. 8 i... Ai, 8, sí, home, 8. Ja ens agradaria 8. 5:34 del matí, cop d'ull ara mateix a les portades de la premsa. Ho repassem amb Marc Jurado, molt bon dia.
11: Què tal? Molt bon dia.
2: I Anna Fernández, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
11: Avui
2: ai,
11: sense...
2: Anna, estic fatal. Maria Fernández Noguera, bon dia.
12: Molt bé.
2: Sílvia Solanes, bon dia.
13: Bon dia.
2: Què et passa?
13: No, jo res.
12: Sentim ja, un pas la meva impressió i ja estem aquí amb els papers, passant-nos papers per tot arreu.
2: Vale, ho tenim tot, no?
12: Ho tenim tot.
11: Ho tenim tot.
2: Molt bé. Doncs vinga, ara sí, cop d'ull a les portades. Què diuen avui?
11: Avui, sense el terratrèmol de Venezuela a les portades, ha passat fa poques hores i els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que ahir va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat. I el periòdico assegura que Sánchez ha evitat donar explicacions i ampliar la bretxa amb els seus socis.
12: A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i tant que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo miren més aviat a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional.
11: Altres temes de portada, calor, El Periódico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%, La Vanguardia Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor.
12: I per acabar, la ressaca de la Revetlla. L'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
2: I avui tots els editorials, excepte el del País, parlen sobre les explicacions de Sánchez ahir al Congrés.
12: La Vanguardia destaca que Sánchez va rebatre que la corrupció afecti tot el PSOE i Feijó el va titllar de nexe corruptor.
11: Afegeix que el ple del Congrés va tornar a ser ric en desqualificacions i pobre en remeis efectius i critica que ja fa un any que el PSOE va anunciar mesures regeneradores contra la corrupció que encara no han arribat.
12: En el mateix sentit es pronuncia l'Ara, que diu que Sánchez ha d'anar més enllà de l'ITU més i impulsar reformes de fons contra la corrupció, si vol ser caïble.
11: El periòdico va més enllà i defensa que el relleu de Sánchez apareix com a l'alternativa institucionalment més adequada per restablir la confiança i garantir la continuïtat de la legislatura.
12: El diari exposa que la responsabilitat del president és doble per haver confiat en dirigents condemnats o investigats per corrupció i també per no haver detectat o investigat a temps conductes delictives.
11: El Mundo destaca que ahir al Congrés Sánchez es va escapolir del que anomena cas ZP i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol,
12: sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions un president que converteix cada sessió de control en propaganda, diuen, mentre la realitat judicial desmenteix totes les seves coartades.
11: L'ABC també carrega contra Sánchez i diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
12: I El País, com deies, és l'únic rotatiu que no dedica l'editorial a Sánchez. Sí que hi trobem un article de l'escriptor Daniel Gascón que titula President, no et rendeixis.
11: Gascón explica que els altres, en referència als populars, són molt pitjors que els socialistes i ningú els investiga perquè el jutge es diu són tots a dretes.
2: I ara, moment que també ens agrada molt en aquest programa, Sílvia Solanes, moment de repassar la premsa digital. Què diu?
14: Els que tinguin pensat anar a Atenes aquest estiu tindran una notícia que els agradarà, perquè han acabat les obres de restauració del Partenó i ja no hi ha bastides que l'envoltin. Segons llegim a La Vanguardia, la vista que ofereix el seu costat més occidental és inèdita. Les obres han permès col·locar dos nous blocs de marbre en uns forats que portaven molt temps buits a la part més alta d'aquesta zona occidental. El monument va rebre més de 4 milions i mig de visitants l'any passat.
2: I atenció si sou dels que mengeu M&M's, perquè ho heu de saber.
14: Els colors blau i marró desapareixeran.
2: Què?
14: Sí, a Estats Units, no patiu. Ah. Passaran a la història a partir d'aquest agost als Estats Units per la campanya Make America Healthier Again, una variant del Make America Great Again.
2: Escolta, s'ho saben tot, eh?
14: S'ho saben tot. Proveix una sèrie de colorants aquesta campanya i això suposarà també una inversió milionària a l'empresa mare Mars, perquè han de fer canvis a la línia de producció. Ara estan fent proves per recuperar aquests colors amb una fórmula que els puguin autoritzar. A la resta del món, cap canvi, ja que regeixen per lleis sanitàries locals. Ho recull el Wall Street Journal.
2: Fortíssim. El meló més car del món se serveix a Barcelona.
14: Quan estaries disposada a pagar per un tall de meló?
2: Hòstia, no ho sé.
14: Clara.
2: 4 euros.
14: Home.
2: Màxim.
14: Doncs mira, 3.000.
2: Què?
14: El Crown Melon, es veu que és un producte de luxe al Japó. Sí. Es serveix al restaurant Carlota Akenaya de Ciutat Vella. Llegim al Time Out que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó i Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar. Per tant,
2: no,
14: si teniu...
2: realment és una joia, aquest meló.
14: Això que vol dir, que l'has provat?
2: No, l'he provat, però és com una cosa molt... Fins i tot diria sagrada al Japó, aquest meló. És
15: És fortíssim.
16: Sí, sí, sí.
15: Doncs 3.000 euros.
16: Noi. Vale, molt bé, déu-n'hi-do, eh? Sí. I què és el que haurà d'esperar?
15: Doncs l'obertura del refugi de la Guerra Civil de Sants a la plaça Bonet i Moixiva i amb ABTV, que tot i que els veïns reclamen que s'obri per visitar-lo, uns informes del Servei d'Arqueologia apunten que han detectat manca d'oxigen, presència de fang, tolls d'aigua i punts amb risc d'esfondrament. Haurà d'esperar.
16: Sílvia, gràcies.
15: Fins ara.
16: Curado, bon dia de nou.
11: Bon dia de nou.
16: Quin temps ens espera avui?
11: Doncs per sort ja no parem de tanta, tantíssima calor d'aquests dies. Avui matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, amb moltes mínimes tropicals, a la tarda cel enteranyinat, alguna núvola del Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus. Igualment avui, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
16: Falten 20 minuts per 3 quarts de 6 del matí. És moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què comencem?
17: Doncs mireu, avui amb teatre, perquè a la biblioteca s'hi estrena l'Albada, un text de Joan Vinyes i dirigida pel gran Oriol Brogi. És l'última producció de la Perla 29. Es pot veure, com dèiem, des d'avui fins al dia 30 de juliol. Això és una coproducció de la Perla 29 i el Festival Grec, que comença ja deia, la presentació, la inauguració és a final d'aquest mes. També avui s'estrena el muntatge Hàbit Trauré d'aquí, basat en el llibre i la història de Joan Pinyol sobre memòria històrica, amb dos grans protagonistes com són Aura Márquez i Miquel Malirac. Això ho podeu veure a la sala Atrium fins al dia 5 de juliol. I avui també arrenquen diversos festivals, un d'ells a Banyoles.

Comença el Festival Afònica, arrenca amb aquesta nova edició amb un concert de Kiko Veneno que sentim ara en un dels escenaris més emblemàtics que serà vora l'Estany, i fins diumenge, doncs apunteu perquè hi haurà una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat amb noms com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic o el Petit de Caleril. Tot això a Banyoles, i avui però també comença una nova edició del Festival Art Nou en una cinquantena de galeries i espais de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Hi haurà 110 creadors, una xifra rècord, en total 50 exposicions que es podran veure en 22 galeries d'art en 5 institucions.

0: I ara és moment de repassar alguns moments històrics de la ràdio, com fem sempre, i avui movem el dial fins al Sant Joan de 1994. El programa Dies que no passen, de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Coppolo, li dediquen l'episodi a Antoni Gaudí, que va néixer el 25 de juny del 1852. Així començava l'especial.
1: Avui és Sant Joan, 24 de juny. Com tots els festius entre setmana, a aquesta hora recordarem un fet important per la nostra història. L'endemà d'un dia com avui, Sant Joan, va néixer un home dedicat del tot a l'arquitectura. Una arquitectura impossible de classificar i de sistematitzar, que ha travessat fronteres i ha perviscut al llarg dels temps com a mostra d'un talent singular, capaç de combinar la tècnica del millor artesà amb la imaginació desbordant del creador més heterodox. Ens referim a Antoni Gaudí. Un 25 de juny de l'any 1852 va néixer a Reus Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, fill de Francesc i d'Antònia, que havia de ser un geni admirat internacionalment. Avui, a Dies que no passen, valorarem l'obra d'Antoni Gaudí.
0: Quina veu, eh, Sílvia Coppolo?
2: Fortíssim.
0: Uau, com canviem.
2: Sí.
0: Quina ràdio tan bonica.
2: Sí. I quan falten ara 17 minuts per les 6 del matí a Liverpool, és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, el Guillem Soler. Guillem, bon dia.
3: Good morning, matiners. 25 de juny del 1967. La BBC feia la seva primera retransmissió televisiva internacional en directe via satèl·lit de la història. I els Beatles, amb el seu mític All You Need Is Love, van ser els encarregats de donar-li ritme. Per això, des del 2009, cada 25 de juny, els més fans dels britànics celebren el Global Beatles Day, un dia per rememorar els èxits de la banda de Liverpool i també els valors d'alegria, unió i connexió que van estendre arreu del món. Així que no us estranyeu si avui, aneu on aneu, sona el Let It Be, el Hey Jude o el Yesterday, perquè encara avui ressona el missatge que van enviar el 1967. L'amor és tot el que necessitem. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Liverpool pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I ja arribem a 6:15 del matí. En pocs minuts començarà el matí de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, què ens espera avui al programa?
4: Doncs no serem a Liverpool com el Guillem Soler, però sí que estarem molt pendents i serem, de fet, a Veneçuela. En 39 segons de diferència hi ha hagut dos terratrèmols molt importants, sobretot el principal de magnitud 7,5. Les imatges, de fet, que ja circulen per xarxes són absolutament impressionants, devastadores. Un terratrèmol que segur que haurà fet molt mal. De fet, la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, acaba de declarar l'estat d'emergència. Doncs bé, a partir de les 6 serem a Veneçuela. Allà ens esperen el corresponsal de 3CAT, Joan Biosca, i també Bernat Lautaro, és el periodista, que un periodista català que viu a Caracas. Amb ell tindrem tota l'última hora d'aquest sisme. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció, també l'endemà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li deia el jutge Peinado. Avui al matí, dues reaccions importants, la de Borja Semper del Partit Popular i també la dels Comuns, concretament parlarem amb Aina Vidal. Això a l'àgora, que acabarem, potser et sona Lara García amb una unitat mòbil a l'exterior. Per saber de primeríssima mà com està afectant el brot de pesta porcina als negocis, coneixerem el cas de dos negocis afectats. I a les 11, a tom amb la calorada d'aquests dies, consultori al matí sobre cuidar la pell. Com ho hem de fer, ja no només per no cremar-nos, sinó per tenir una pell sana. Avui, el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i molt més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Marc, no marxis.
4: No marxo, no marxo.
0: No marxis, perquè ara és moment d'aquests que ens agrada tant i tant.
5: Et toca concursar.
0: Ai, et toca concursar. Tothom atents. Tenim la Vanessa per aquí.
5: Vale.
0: Només veig els bracets.
5: Vanessa.
0: Tu també participes, l'Oriol participa, tots a punt, perquè et toca posar a prova la vostra intuïció amb la dada Mayol.
6: Bon dia, matineres. Doncs avui que no vinc a treballar, dades sobre absentisme laboral.
7: És una lata el trabajar.
6: I en concret, quantes persones deixen d'anar a treballar cada dia a Espanya?
7: A partir d'esto, gràcies a Dios.
0: Què?
4: Mare meva.
0: És dificilíssima.
4: Quantes persones deixen d'anar a treballar?
0: Avui que no hi és, la podríem buscar a Google. Mini trampa.
4: Estaria molt bé.
0: Què?
4: Clar, és que hauríem de passar primer amb quanta gent hi ha al mercat laboral avui a Espanya i després busca un percentatge, no sé, d'un 1% o d'un 2.
2: Val, ara tu ets nena. Jo això, ara l'absentisme no el tinc controlat.
4: Va, jo diria un milió de persones.
2: Un milió de persones absentir.
4: Sí, no sé, dels no sé quants milions que devem treballar.
2: Què? Potser diria menys. 600.000. No ho sé, jo dic 300.000, jo què sé.
4: Voleu dir tan poca gent.
2: Tu què dius, Vanessa?
8: És molt poca gent.
2: Què dius?
8: Un milió i mig, diu la Vanessa.
2: Ah, mira, mira. I l'Oriol? Què diu?
4: Fa cara de no en tinc ni idea.
2: No, que no entens ni la pregunta. Vale, bueno, tenim 300.000, jo, tu, l'Ara,
8: jo dic 600.000.
2: 600.000,
4: jo un milió,
2: i Vanessa
4: Gabriel, un milió i mig.
2: Milió i mig, vale, moment, doncs, de descobrir la dada Mayol de Soler. Què diu? Resolem.
6: Doncs de mitjana, 1.595.000
2: carriotes,
6: 11 persones falten a la feina cada dia, d'aquestes la majoria, 1,2 milions, estan de baixa mèdica. Per cert, que sabíeu que el 27,2% de les baixes mèdiques s'agafen un dilluns? Doncs aquí de Mayol.
4: Avui és un dilluns, però que és com un dilluns.
2: Sí, sí, total, perquè
8: anava a dir com avui, dic, ui, no, calla.
2: No. La Vanessa, avui entrant per la ràdio, que ens hem trobat aquí al carrer, m'ha dit, avui sembla que sigui dilluns, però en realitat és dijous, no? I això és una molt bona notícia.
4: Sens dubte.
2: En tot cas,
8: un milió i mig,
2: un milió i mig, com la Vanessa, clavat. Clavadíssim.
4: Veus?
9: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
10: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
11: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
10: Per aprofundir en tota mena de temes.
12: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
10: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
13: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
9: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Quan tot s'accelera sense aturador, el Cop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
14: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
15: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
9: Pop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
16: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
9: Nous episodis de Pop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
18: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
19: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
18: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
9: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
18: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
20: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
9: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
20: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
18: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
9: Hi ha altres maneres de llevar-se.
21: Aquí estem, al peu del canyó.
9: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
22: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmoso tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
18: Ah, un aplaudiment per les mares de Catalunya, que són més per les mares. Maribel, quan fa que fas això?
22: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
2: Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
18: Sí.
22: Això espero, perquè si no m'hi em mata.
9: A Catalunya Ràdio comença el dia...
23: Bon dia, nena.
9: ...amb els matiners.
21: Sí, això li dóna marxa.
2: D'aquí uns minuts, els matiners... Sortejarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera llei de Newton.
8: És una obra que podeu veure aquest diumenge 28 de juny. Per tant, mireu agendes, mireu si us va bé. Això serà a la Sala Villarroel de Barcelona.
2: I què haureu de fer, doncs? Heu de trucar al 93-201-7474, al 93-201-7474. Nosaltres parlarem amb vosaltres, us assignarem un número i després, com sempre fem, l'Eloi Cordomí escollirà dos números a l'atzar, allò que fa que tira uns daus, tria dos números.
8: Els daus de l'Eloi.
2: I en aquestes dues persones
0: persones, doncs els hi regalarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera Llei de Newton.
2: Per tant, ja podeu anar trucant al 93-201-7474 per aquesta obra de teatre Primera Llei de Newton per aquest diumenge 28 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona. I mentrestant, mentre van arribant totes aquestes trucades per aquestes invitacions per anar al teatre, és moment de repassar una mica alguns moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores.
0: Doncs sí, perquè, per exemple, Héctor Bellerín ha passat pel car al show de Marc Giró i ha parlat sobre les multes que tenen els futbolistes si no fan bé segons quines coses. No en tenia ni idea jo que això passava.
1: Les multen per moltes coses, sí.
3: A los futbolistas?
1: A los futbolistas, sí. Sí, nos multan, bueno, porque nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que esa a mí es la que más fuerte me parece. Pues hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
3: Para adentro. Vale.
1: Entonces, al día siguiente tú llegas. Y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues, no sé, 50 euros, por ejemplo.
0: Fortíssim. T'imagines que ens multessin per arribar tard a la ràdio?
2: Jo seria arruïnada,
0: Sí, t'ho dic.
2: Algú seria molt pobre i altres serien molt rics gràcies a Lara García. I a molta altra gent que arriba més tard.
0: Sí. Què ha passat avui amb el taxi, per cert? Doncs jo he agafat un taxi, bueno, l'he encarregat per l'aplicació, aleshores el conductor m'ha cancel·lat, no sé per quin motiu,
2: val,
0: i clar, n'he hagut de demanar un altre, en fi.
2: M'ha arribat, que és el més important. També un altre moment destacat. L'actriu Maria Galiana, a la noche de Aymar de Televisió Espanyola, que parla sobre qué va a significar Cuéntame por ella.
5: Me hubiera gustado hacer otros papeles también. Además, siempre lo digo, esos papeles de teatro de mujer mayor tan maravillosos que hay, me hubiera encantado hacer la Gertrudis, la madre de Hamlet. Me hubiera encantado hacer la loca de Cheyo. A mí me parece que los productores teatrales que me veían en la televisión no se pensaban que yo fuera una posible actriz seria y con capacidad dramática.
0: I ara és moment de regalar-vos entrades pel teatre. Ja hem rebut les primeres trucades. Saludem primer la Júlia de Barcelona. Júlia, bon dia.
23: Bon dia, matiners, què tal?
0: Com està, Júlia? Què fas desperta a aquesta hora?
23: Pues mira, vaig a treballar a Sants Estació.
0: I explica'ns, amb qui t'agradaria anar al teatre? Si et toquen aquestes entrades.
23: Si pogués anar-hi, que m'encanta el teatre, ja et dic, però no, mai trobo el què. M'encantaria anar amb una amiga que fa molt de temps que no ens veiem.
0: Això és un molt bon regal. Això és el millor plan que pots fer, anar al teatre amb una amiga. I després anar a sopar.
23: Clar. Exacte. O prendre alguna coseta, el que sigui.
0: Doncs, Júlia, de moment t'assignem el número 1. I d'aquí res, 6 minuts, l'Eloi Cordomí tirarà els seus daus per a màgia i a veure si pots anar amb aquesta gran amiga i després passar un bon diumenge. Júlia, tens el número 1.
23: Vale, moltes gràcies.
0: Fins ara, gràcies. I saludem ara el Blai, que ens truca des de Lleida, Marta.
2: Epa, Blai.
0: Estàs contenta.
24: Bon dia.
0: Què tal? Molt bon dia.
24: Bon dia.
0: Ens truques des de Lleida capital?
24: No, des d'un poble.
0: Ah, de quin poble? Quin poble?
24: En Belianes, i ara me'n vaig cap a un altre poble que es diu Llorac, a la Conca de Barberà.
0: Vas a treballar?
2: Vas a treballar, eh?
24: Sí, tinc granges.
0: Oh, de què, Blai?
24: De porcs petits.
0: Ah, i són molt bons.
24: De 5 quilos, de 5 quilos fins a 18.
0: Vale, Déu-n'hi-do. I t'hi poses ara a les 6 o... Bueno, ja fa una estona, no, que t'has llevat?
24: No, fa un rato que mos han llevat, perquè fa molta calor, llavors a les 11 ja fins a la tarda hi tornem a anar.
0: Ah, vale, clar. Blai, amb qui t'agradaria anar al teatre, tu?
24: A la bola.

0: Sí.
1: Molt bé, Blai. Doncs escolta, t'assignem el número 2 i a veure si l'Eloi Cordomí doncs fa màgia amb els daus i et regala aquestes entrades pel Teatre Barcelona.
0: Moltes gràcies, bon dia.
1: I que vagi molt bé el dia a la granja.
0: Gràcies.
1: I ara podem saludar, ens anem fins a Sabadell.
2: Molt bé.
1: Saludem al Juan Francisco, bon dia.
3: Hola, bon dia, matiners, què tal?
1: Com estàs?
3: Pues mira, estic caminant, estic fent la ruta del colesterol, Sabadell, que és molt famosa, i surto a caminar abans de començar a treballar.
2: Ostres, a quina hora t'hi has posat a caminar?
3: Pues a les 5 del matí.
2: Encara arribaràs aquí, a Catalunya Ràdio, eh?
1: Home, si no, no, no, no.
3: Són 8 quilòmetres i després a les 8 començo a treballar, o sigui que he d'anar ràpid.
2: Has d'anar ràpid. Escolta, qui t'agradaria anar al teatre?
3: Doncs és diumenge la meva dona, el que passa que estic mirant i el diumenge obre el Corte Inglés perquè n'hi ha rebaixes, ella treballa al Corte Inglés,
2: vale.
3: I dic, hòstia, Houston tiene un problema, però bueno, a la meva filla, que té 22 anys, a la meva filla, si no, anirà
1: a la meva filla. Això està molt bé, si no una escapada amb pare i filla sempre és molt divertit.
3: Correcte.
2: Doncs tens el número 3, que vagi molt bé aquesta caminada i ara us dic alguna cosa.
3: Vinga, una abraçada, gràcies.
2: Gràcies.
3: Adéu.
1: I ara també podem saludar el Pol de Sant Feliu de Guíxols. Pol, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
1: Què fas despert a aquesta hora, Pol?
4: Doncs esmorzar, perquè avui tinc 3 exàmens a Girona i he de marxar molt d'hora.
1: Ui, què estudies?
4: Batxillerat i tinc uns exàmens.
1: Ostres, de què et toquen?
4: Premis extraordinaris de batxillerat.
1: Bueno, i com ho portes?
4: Bé, però
1: estàs nerviós? Tu ets bon estudiant, ja fas veu.
4: Sí, no, i que ja s'ha acabat, vull dir que
1: clar,
4: ja no passa res. Ja
1: això
4: no
1: estàs tan res. Tranquil, mira'l.
2: Sí, i tant.
1: Està tranquil·líssim. Fins i tot té temps, truca a la ràdio, li regalen unes entrades i treu un 10, tu.
4: Bueno, ja ho veurem, això, eh?
1: Sí.
4: Les coses encara estan per veure.
1: Sí. Pol, escolta'm, qui t'agradaria anar al teatre? Explica'ns-ho.
4: Doncs amb la meva mare.
1: Molt bé.
2: M'agrada molt els plans mare-fill.
1: Molt a favor.
2: M'agrada molt això.
1: S'han de portar les mares als teatres.
2: Doncs, Pol, tens el número 4. Ara et diem coses.
4: Perfecte.
1: Vagin bé els exàmens.
2: Sort.
4: Gràcies.
1: Adéu.
2: Tenim més trucades o ja potser passem
1: ja
2: a
1: no tenim més trucades.
2: Saludar el nostre home del temps, Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, què tal, com esteu?
2: Ai, molt bé, i tu?
5: He hagut d'anar canviant el dau de nombre de cares, eh? Perquè dic, va, vaig a triar un dau de dues cares.
2: Ah,
5: de
2: clar.
5: Tres. Dic, una altra trucada, a veure, de quatre.
2: Quatre trucades hem rebut. Ens han encantat. Què, ho fem o no? Tires daus?
5: Sí.
2: Sí, perquè ens quedem sense temps. Vinga, tira daus, vinga.
5: Doncs vinga, ha sortit el número 3.
1: El número 3, que és el Juan Francisco de Sabadell.
2: Mira, estarà content, que està caminant. I ja està, fantàstic.
1: N'hi ha un altre, eh?
2: Ah, són dues dobles, no?
1: Sí,
2: n'hi ha un altre. Eloi, torna a tirar el número ràpid.
5: El 2.
2: El Blai de Lleida. Molt bé, així ens agrada.
1: Visca Lleida.
2: Pues ja està, estupendo. La gent estarà contentíssima per anar aquest diumenge al teatre.
1: Eloi, farà calor avui?
2: Sí, això, ja et direm.
5: Avui farà calor, però ja...
2: Tira.
5: No, simplement avui farà calor, però ja desapareix l'episodi d'una de calor, així que la calor serà una mica més moderada. A Lleida arribaran els 38 graus, a la resta entre 34 i 38 a l'interior i a la costa 30-32. Hi haurà dos dies sense tempestes, tres dies concretament,
2: sí.
5: I a partir de diumenge tornaran els ruixats de tarda al... La xarxa de comunicació local.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat

0: per la dreta la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes, i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Christina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Christina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
1: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. És a dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos a Barcelona, i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina per mi i per tothom. Com que m'agradava molt la amistat al camp i m'agradava molt... Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
0: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer... i al seu costat, eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home, d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
1: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu garatge tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
0: Llavors, la Christina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
1: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, amb paper, amb materials que trobava. M'encantava, jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
0: D'estudiar, però, la Christina no n'era gaire entusiasta.
1: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i jo era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
0: Després d'estudiar batxillerat, la Christina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se li va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
1: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola, i molts cops acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
0: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida, i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
1: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem, o sigui, fins a aleshores teníem quatre casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura. És una masia molt, molt gran, i jo vaig obrir el taller el 2009, i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys, o sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls.
0: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
1: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. Tinc l'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, batoll, freixa. El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui, que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
0: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
1: Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través de Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo si pot durar indefinidament, és el que sempre intento. Jo quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, perquè evidentment poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu perquè són hores de dedicació, i aleshores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat, vull dir, la gent també et dirà que no és barat, però si ho compares amb el cost que els hi costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està, jo no és que hi tingui benefici. La diferència que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant poden produir com xurros el mobiliari, i és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, sí, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho emportaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
0: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
1: El maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més. I està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura, i amb el color, i amb l'olor, i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels 5 sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt, molt, molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo o crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
0: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
1: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt, molt parats. Al principi quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
0: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
1: Jo utilitzo el meu nom, Cristina Bay Parris, primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle, i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... Però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol. I va arribar amb aquest concepte de Wood Woman Made, o sigui, Wood, fusta, Woman Made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan, i ens en sortim igual de bé.
0: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove, ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
1: Clar, a vegades potser és el fet de ser dona i està en un món més, més masculinitzat o encara ara una, bastant. És com que també ens falta creure'ns-ho, creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altre. I és aquesta, aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
0: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
1: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. Coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per bàsicament pensaves que era una cosa com molt, molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions, i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació. Jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és, no és tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta, i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
0: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector, i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
4: La Xarxa de Comunicació Local.

0: Ara i aquí, Calaix Actiu. Avui, amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socias.
1: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss.
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Frost Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir dos papers secundaris, A la jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat, però Marilyn va i va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: La victòria franquista al front de l'Ebre a les acaballes de la Guerra Civil va suposar un cop definitiu a la resistència republicana envers el feixisme. No només havia perdut un exèrcit, el republicà, sinó tot un projecte polític i social en què moltes persones hi havien dipositat les esperances d'un futur millor. Davant l'avenç imparable de Franco i tement la repressió que exerciria sobre els vençuts, moltes persones van emprendre una de les decisions més doloroses de la seva vida, deixar-ho tot enrere i marxar a l'estranger, amb l'esperança que la solidaritat internacional els ajudaria a sobreviure a la tragèdia. Desenes de milers de persones havien travessat la frontera amb França durant la guerra. Ara ho feien centenars de milers. Cap d'elles sabia el que els preparava el futur. Algunes van tornar més tard i altres no van trepitjar mai més la seva terra. Però també hi va haver qui va deixar-se la pell lluitant contra el feixisme allà on encara el pogués combatre. Avui parlem de l'exili republicà. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 5. Fugida al desconegut. L'exili republicà.

0: L'exili és, probablement, una de les derivades més longeves de la Guerra Civil Espanyola. Des de l'esclat del conflicte fins al seu final, més de 500.000 de persones van abandonar casa seva intentant evitar la mort i la repressió. Cap al final de la guerra, la població civil començava a témer que els colpistes guanyarien i governarien l'Estat amb mà de ferro i castigarien els republicans. A les llars catalanes arribaven notícies del front i l'avenç franquista sempre anava acompanyat d'històries de mort i persecució. Al final de 1938, moltes persones van començar a emprendre el viatge cap a França, però va ser al gener del 39, amb la caiguda de Catalunya, que l'exili va assolir les magnituds tràgiques que l'han convertit en un dels episodis més rellevants de la nostra història. Fugen mentre l'aviació nazi i feixista bombardeja objectius civils i militars sense distinció. Ens ho explica Laia Aranyó, doctora en Història Moderna i Contemporània.
1: L'aviació franquista i l'aviació alemanya van bombardejant sense cap mena de pietat contra la població civil, no només contra objectius militars, i aquesta gent ha de sortir cap al nord. Gent que fuig, que està indefensa, és el que s'anomena l'urbicidi, perquè és l'atacar per atacar. O sigui, ja se sabia que la guerra estava perduda, però seguien atacant, volien afeblir la població i realment deixar clar qui havia guanyat i qui eren els perduts, que ho serien durant molts anys.
0: Centenars de milers de persones van fugir a correcuita de les seves llars, carregant les poques pertinences que podien dur a sobre i deixant enrere tota una vida. Famílies senceres emprenien un camí desconegut, sovint a peu, que durant dies els portaria fins la frontera amb França. El viatge era tan precari com les condicions de partida. Els republicans buscaven llocs on guarir-se de les fredes nits de gener i no era estrany que dormissin famílies senceres arreplegades a graners o allà on poguessin trobar aixopluc. Ni tan sols durant la fugida van poder lliurar-se dels cruels atacs de l'aviació feixista. Així ho remarca David González, historiador de l'Observatori Europeu de les Memòries, l'Eurom.
2: Especialment a la zona de l'Empordà i a la zona de Figueres, com els avions italians encara bombardejaven població civil que marxava cap a l'exili. És a dir, que eren bombardejos que no tenien cap objectiu militar més enllà que castigar aquelles persones que formaven part, entre cometes, del bàndol perdedor.
0: Farem atenció ara a la pregunta de la Marina, alumna de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, sobre la fugida dels republicans.
3: Quan els republicans marxaven a França, sabien el que es trobarien?
1: No. Hi ha això, memòries i cites que diuen: jo no sé on anava, sabia que fugia d'una guerra, m'emportava el meu fusell per si de cas, que després a la frontera els van haver de deixar tots perquè no els van deixar passar amb armes, però no sabia on anava, per tant, bueno, era una mica un futur incert, no? I després es van trobar en un camp, la majoria.
2: Catalunya va ser zona de rereguarda durant tot el conflicte fins que va acabar sent zona de combat, no? Els fronts del Segre, el front de l'Ebre i la societat civil, la població a Catalunya, que a més ja havia acollit centenars de milers, un milió de refugiats, un milió o potser més de refugiats de la resta d'Espanya que fugien de l'ocupació franquista, doncs imagines la situació de carestia i de necessitats que patien. Per tant, això es va doncs multiplicar encara més quan havien de deixar les seves vivendes i amb allò que tinguessin en ple hivern, doncs marxar cap a l'exili sense saber ben bé què es trobava.
0: Si bé la guerra a Catalunya ja estava perduda, encara hi va haver alguns combats esporàdics contra les tropes franquistes. Aquestes escaramusses no tenien cap altra intenció que alentir l'avenç franquista i donar temps a la població civil i als militars republicans a arribar a França. Però la desorganització de la retirada no va poder evitar que l'odi i la frustració d'alguns antifeixistes es transformés en repressió contra presoners i simpatitzants del bàndol franquista. Una repressió que tindrà la seva resposta amb l'arribada de l'exèrcit sollevat. Escoltem Jordi Guixer, director de l'Eurom.
4: En la retirada hi ha actes encara de revenja i de violència, d'assassinats pel bàndol republicà, no? De gent que estava presonera i que ja no, diguéssim, no es volien emportar els presoners a França, no? I en lloc de pactar les alliberacions amb l'altre bàndol, amb els sublevats franquistes, etcètera, etcètera, doncs hi va haver episodis de repressió, com també els franquistes quan van entrar a sac.

0: l'arribada a la frontera amb França va ser una visió més de l'horror de la guerra per a aquelles persones que havien emprès el camí de l'exili. Mig milió de persones s'amuntagaven als passos fronterers. El govern francès havia tancat les fronteres, sobrepassat pel nombre massiu d'exiliats. Si bé l'estat francès n'havia previst l'arribada, no n'esperaven tants ni tant de cop.
1: El govern francès obre i tanca la frontera durant aquests dies dues o tres vegades. Aleshores, les dones i els nens i els mutilats i gent gran poden passar i aleshores els republicans es queden tancats a la frontera perquè no, el govern francès no els deixen passar fins al cap del 5 i 6 de febrer, que llavors obre la frontera, perquè veuen que se'ls està acumulant molta gent a la frontera i alguna cosa hauran de fer perquè el Pertús o l'Evolu comencen a estar realment desbordats.
0: Això es notarà sobretot amb la manca d'infraestructures adequades per acollir aquell volum tan gran de persones. Però tampoc es pot dir que l'estat francès no sabés que hauria d'acollir-los. De fet, el novembre del 38, només uns dies abans de la derrota a l'Ebre, el govern francès aprova un decret que preveia agrupar en camps d'internament el que s'anomenava per llei estrangers indesitjables. Això s'aplicarà sobretot a militars i persones significades políticament, però també a homes joves que creuaran la frontera. Separats de les seves famílies, són internats en camps poc adequats i on són tractats pràcticament com delinqüents.
2: D'una forma improvisada totalment, doncs el govern francès situen en aquests camps de sorra per fer com uns campaments de refugiats, com veiem, per desgràcia, en altres llocs del món, improvisats, que en teoria han de ser temporals, perquè ho regressi tothom, la majoria de població possible. Per això ho van fer al sud de França, perquè van dir la majoria de gent tornarà i no tindrem tants problemes, però no només no tornen, tornen molts, però vull dir, no tornen tants com es pensaven, i després esclata la guerra, fet que també impedeix que torni més gent de la que hagués tornat, segurament.
3: S'improvisen aquests camps. Hi ha el cas més paradigmàtic, que és el d'Argelers. El que es va fer és enviar-los cap allà, posar una tanca sota la sorra i allà tancats. Per mi, modestament, l'objectiu del govern francès, ubicant aquests espanyols i aquestes espanyoles en condicions tan lamentables, no és altre que oferir-li pitjors condicions que les que podrien tenir Espanya.
0: De fet, les condicions inhumanes en què vivien les persones que s'havien refugiat a França, fugint de la guerra i la repressió, tenen un reflex en els nostres dies. Les imatges que veiem avui dia, on milers de persones fugen de conflictes bèl·lics i malviuen en camps de refugiats, només tenen una diferència amb l'exili del 36. Ara les veiem en directe i en color. Els camps no eren més que barraques o tendes de campanya a la vora de la platja, encerclades per un tancat d'espines i vigilades constantment per militars o policia francesa. No hi havia instal·lacions sanitàries, sanejament ni comoditats de cap mena. Les racions escassejaven i el fred i el vent del litoral assetjaven constantment els refugiats i refugiades. En aquells primers mesos, fins i tot, hi havia una absoluta privació de la llibertat.
1: Defenso i defensaré sempre que a França van haver camps de concentració. Una xarxa totalment articulada entre ella. No hi va haver una voluntat d'exterminar, no hi va haver una voluntat d'acabar amb una part de població pel motiu que fos. Sí que hi havia gent que moria al camp, evidentment, per aquestes condicions. El que passa és que jo sempre diré que eren camps de concentració pel fet de concentrar una població en un territori concret i tenir-los privats de llibertat, perquè unes filferrades no els deixaven sortir.
0: L'opinió pública respecte dels refugiats no va ser sempre positiva. Precisament la Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta al respecte.
4: Quina va ser la rebuda dels exiliats a França?
2: L'opinió pública, doncs, bueno, no deixa de ser marginadora d'aquest fenomen de població desvalguda, de mutilats de guerra, de ferits, de ferides, de gent sense recursos. D'alguna manera és, bueno, és una humiliació.
1: Normalment la reacció i la sensació era de xenofòbia total contra l'espanyol, el català, el republicà que arribava a França. O sigui, això era clar. Bueno, hi ha un testimoni que és molt clar, que per exemple quan entraven en el poble d'Agde, bueno, quan la corrua d'homes arribaven al poble per ser traslladats cap al camp, la gent del poble els mirava i tancava les finestres, com dient, jo no sé qui són, no sé d'on venen, bueno, s'ho podien imaginar, però jo tanco les finestres. Inclús molta gent els insultava, dient-los bruts, dient-los porcs, rojos era un insult bastant generalitzat, i poca gent s'atansava al camp a portar-los menjar. Alguna gent hi havia,

0: Durant els primers mesos de l'exili, moltes famílies viuran separades, sovint sense saber res dels seus éssers estimats. Entitats com la Creu Roja Internacional es farà càrrec de bona part dels refugiats, oferint aliment i ajut sanitari, però en un primer moment tot serà insuficient. Però els llocs d'acollida estaven saturats i el govern francès va decidir repatriar de forma forçosa algunes de les dones i criatures acollides al país.
1: Hi ha convois, tant en camions com en trens, tant per Irun com per aquí la Jonquera, que hi ha repatriacions forçoses, sobretot de dones i nens, des de centres que estan més al nord. Per què? Perquè l'acumulació en aquests centres no pot ser permanent, i en un primer moment el govern franquista diu no, portem més republicans, que els vull jutjar, els vull internar aquí, ja no en camps de concentració sinó en presons. Però clar, com que les presons dins Espanya es van saturar de seguida i estaven triplicat o quadriplicat o quintuplicat la seva capacitat, doncs va dir no, he de parar aquestes repatricions forçoses. Però hi va haver repatricions forçoses en convois, cap als camps nazis, cap a Espanya també. I aquestes dones, moltes d'elles que van ser repatriades, si tenien responsabilitats polítiques, gent del SUC, gent anarquista, com he dit, de la CDT, etc., Esquerra Republicana també, bueno, altres partits democràtics, no? Ens van fotre a la presó durant molts anys, algunes,
0: A més, el govern espanyol, ara ja sota domini franquista, havia engegat tota una màquina repressiva que havia deixat el país molt mancada de mà d'obra. És per això que les autoritats franquistes prometen un perdó a tots aquells refugiats que no tinguessin delictes de sang, és a dir, que no haguessin matat ningú durant la guerra. El govern francès no podia ni volia fer-se càrrec d'aquells republicans i van fer d'altaveus de la propaganda franquista com una oportunitat de repatriar espanyols i reduir l'impacte de l'exili.
2: Totes aquelles persones que tornen a l'Espanya franquista, després de que des de les autoritats franquistes es promocionés la idea de que tot aquell que no tingués delictes de sang no havia de patir per la seva seguretat, doncs aproximadament dues terceres parts d'aquest contingent va tornar a l'Espanya franquista. Perquè, evidentment, si l'opció és quedar-te en un camp d'internament a França morint-te de gana o de fred o de qualsevol enfermetat, doncs mira, torno a casa meva i esperem que les autoritats franquistes doncs no em reprimeixin. I hi ha qui es va trobar amb la repressió i hi ha qui no. La justícia de l'època franquista, la primera època, era una cosa totalment arbitrària, una cosa amb la qual les teves relacions personals et podien salvar o la vida o treure-te-la.
3: Travessem els miralls de memòria per comprendre el neguit de les persones que esperaven notícies de les seves famílies a banda i banda de la frontera, tant de qui patia les conseqüències d'haver marxat com de qui les patia per haver-se quedat al territori espanyol.
4: Estimada Laura, després de molts quilòmetres, gent que s'ha acabat enrere, camins amb complicacions i muntanyes d'armes que havíem de deixar un cop creuada la frontera, ja hem arribat a França. Ens hem trobat amb una situació diferent de la que pensàvem que seria. Per sort estava amb l'Oriol. Si no hagués estat amb algú a la família, tot hauria estat diferent. Tampoc et diré que tot és horrible. Amb els companys del camí ens ajudem com mai. Utilitzen una mena de distribució pels espanyols que arribem. Si no recordo malament, l'Oriol està als banys d'Arlés. Jo estic a Jalès-sur-Mer. Són espais per refugiats. Estem una mica controlats per la policia, però ens donen algunes coses per passar el dia a dia. No sé com van les coses a casa. Espero que tots estigueu aguantant de la millor manera possible. No som una família acostumada a permetre's luxes, però m'agradaria demanar-vos mantes o abrics. Qualsevol cosa per passar l'hivern. Aquí fa bastant fred. Han mort dues dones. Ja eren grans. De totes maneres, m'anirien bastant bé algunes mantes. Sisplau. M'han explicat que les dones embarassades se les emporten. I quan ja tenen el fill, tornen unes setmanes més tard. No tenia pensat ser una mare jove, però potser és una bona idea. Una bona relació amb els guardes fa que et donin més menjar i que tinguis més privilegis. Potser a l'estar embarassada tot anirà millor. M'agradaria saber què n'opines davant aquesta idea. Realment espero que a casa tot vagi bé, que el pare i la mare estiguin en la millor situació possible i que tu i el Jaume estigueu lluitant com sempre ho heu fet. Quan tinguis un moment, explica-m'ho tot. Us trobo molt a faltar. Amb amor i enyorança, Lluïsa.

Estimada Lluïsa, me n'alegro que hàgiu arribat a França després de tants dies de camí, però se'm trenca el cor només de pensar que l'Oriol i tu no esteu junts. Amb les paraules que utilitzes, ja es pot intuir que no estàs en la situació idíl·lica que esperava. Tot i així, pensa que ja estàs. El patiment del camí en la neu i el fred de febrer ja ha acabat. No puc decidir per tu. Has de decidir si et vols quedar embarassada o no. Potser les condicions no són les millors per passar per aquest procés, però si creus que rebes un millor tracte, endavant. A casa les coses són complicades, també. El feixisme cada cop s'instal·la amb més abundància i és difícil formar part de la resistència. El Jaume està ferit, però a poc es recupera, tot i que l'esperança no és la nostra gran companya. Igualment, et mantindré el dia. Ara et necessito més que mai. Els pares estan com jo. El pare ha perdut pes i la mare no es troba gaire bé. Però suposo que és normal. La situació no ajuda a la salut. Ara comento la teva situació a casa. Farem tot el possible per ajudar-te. No em deixis d'enviar cartes, si us plau. En aquests moments són de les poques coses que em donen felicitat. Amb molt d'amor, Laura.

0: Amb la repatriació de centenars de milers d'espanyols, l'exili va canviar. El govern francès va relaxar algunes de les mesures restrictives contra els republicans i fins i tot va començar a aplicar-se una política de reagrupament familiar que alleugerirà el dolor de moltes persones. Homes i dones en edat de treballar sobreviuran buscant feines de tota mena. Aquells que encara viuen dins de camps de refugiats trobaran l'oportunitat de sortir-ne quan se'ls ofereixin feines a batallons de treball o a la legió estrangera, uns jocs on les condicions eren extremadament dures.
1: Venien això d'una guerra, havien fet tota la retirada i portaven molts mesos a un camp de concentració, o a dos. O sigui, havien passat primer per Argelès o el Barcaget i després els havien portat a un altre, una mica més acondicionat, però no deixava de ser un camp. I aleshores, quan els hi van donar l'oportunitat de sortir a treballar amb les companyies de treballadors estrangers o amb la legió, principalment veien l'oportunitat de sortir del camp. Molts d'ells després diuen, hagués preferit no sortir, perquè la vida fent carreteres o reconstruint ponts o camins era molt dura i els enviaven a llocs que on feia un fred que pelava i no estaven gens preparats i molts d'ells deuen, ostres, m'hagués quedat a Agde en el meu barracó amb els meus companys.
0: No hem d'oblidar que l'exili republicà es dona en una època de tensions polítiques a Europa. França i Anglaterra s'oposen a nazis i feixistes. De fet, alguns dels exiliats que van treballar a aquestes companyies de treballadors estrangers acabaran sent presoners dels nazis i seran deportats a camps de concentració com el de Mauthausen. D'això en parlarem més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria. Però l'exili no va ser igual per tothom. Va haver-hi persones que van marxar de Catalunya al final de la guerra i van poder esquivar part del sofriment que comportaven els camps de concentració o la desconfiança social del país que els acollia. Parlem de persones que van tenir l'oportunitat de marxar lluny de França, sobretot a Xile i Mèxic, on van viure un exili diferent. Casos com el de Pablo Neruda a bord del vaixell Winnipeg són icònics, però la realitat és que el nombre de refugiats que van marxar a Llatinoamèrica o altres indrets com Rússia o Algèria és molt menor que els que van quedar-se a França o van tornar a Espanya.
2: La reimmigració o el reexili a Mèxic o a altres llocs és selectiva. Els vaixells hi caben tanta gent, i inclús no, el famós Winnipeg de Pablo Neruda que va a Xile. Hi caben tanta gent i poden fer aquest viatge i desgraciadament s'acaba la comèdia. Hi ha una política que intenta ser sistemàtica d'ajudar la gent, de salvar més gent i de reimmigrar-la, però és molt més selectiva. Llavors, per això l'exili és més qualitatiu també a nivell, diguéssim, de mà d'obra qualificada, d'intel·lectuals, i després per això, per exemple, a Mèxic i a Xile, doncs, molts d'aquests exiliats republicans acaben tenint altes responsabilitats i sent personatges notables allà al país d'acollida.
0: Escoltem ara la pregunta que fa l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat.
3: Com s'ho feien els exiliats per pagar-se el viatge a Mèxic?
4: Tenim una mica de tot, és a dir, les persones que tinguessin, diguem, possibilitats o recursos, no?, que parlem d'aquest exili una mica més enllà de la massa, doncs segurament tindrien els seus propis recursos, però dèiem abans, no?, d'organitzacions assistencials o del propi govern, que podia tenir, evidentment, els seus recursos per donar suport a alguna persona exiliada, organitzacions com el JARE o com el CEPE, que eren organitzacions vinculades al Partit Socialista o al Partit Comunista, no?, que donaven suport a aquestes persones, doncs era la manera de poder trobar recursos. Però al final suposo que no era una qüestió monetària, és una qüestió estructural i logística, perquè segurament hi hauria gent amb diners que no tenia la possibilitat, saps? No era tant una qüestió de recursos monetaris, jo ho entenc, sinó una qüestió de tenir l'oportunitat.
0: L'exili a França va ser també l'única manera que va tenir el govern català de mantenir viva la Generalitat després de la victòria franquista. El president Lluís Companys havia destinat els últims esforços i recursos del govern per salvaguardar el patrimoni artístic i cultural català i per facilitar la fugida d'intel·lectuals polítics cap a l'exili. Aquelles figures no van passar les mateixes penúries que la resta de republicans.
2: Hi ha un cert privilegi. El fet de mantenir aquest càrrec més o menys no se'ls hi va prohibir, no se'ls va deixar de pagar una certa indemnització, un cert sou que els refugiats de base i soldats no, rasos, per dir-ho d'alguna manera, no van tenir. Això no vol dir que molts dels càrrecs de la República no ho passessin també molt malament. Són els primers que estan a la llista negra.
0: De fet, amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial i l'arribada dels nazis a França, els serveis secrets alemanys, la Gestapo, va detenir Companys a petició del govern franquista. El 15 d'octubre de 1940 serà afusellat a Montjuïc pel règim de Franco. L'exili s'allargarà molts anys, fins i tot després de la Segona Guerra Mundial. De fet, moltes famílies no tornaran a Espanya fins la mort del dictador l'any 1975, gairebé 40 anys després que els republicans marxessin a l'exili. Però altres no tornaran mai i criaran les seves famílies als països d'acollida.
5: El temps passa i sembla que l'oblit faci de les seves, però hi ha fets que mai no s'esborraran i que quedaran a la memòria de tots aquells que ara callen els seus records.
6: Iaia, vols jugar amb mi?
7: A què vols jugar, carinyo? Ja estic gran, per depèn de què.
6: Jo... Tu què feies a la meva edat?
7: Vaig viatjar molt quan era petita. Amb els pares i els germans i molta més gent.
6: Uala, que guai! I on vas anar?
7: Mira, jo vaig néixer aquí, a Catalunya, però quan tenia la teva edat vaig emigrar a França.
6: I què vas veure allà? Va ser com el viatge que vam fer l'any passat, amb el papa i la mama?
7: No ben bé. Més aviat va ser fred. No teníem molt menjar ni mantes i era hivern. Però vam sobreviure de la millor manera possible.
6: Quan vam anar nosaltres també feia fred.
7: Ho sé, ho sé. Tu saps qui és Pablo Neruda?
6: Em sona. És un escriptor, no?
7: Sí, va ser un poeta. I la iaia i l'avi li devem la vida a aquest home.
6: Éreu amics? Us vau ajudar?
7: Bueno, algun cop vam parlar. Mira, quan estàvem a França, en Pablo Neruda va decidir que ens portaria a Xile. Llavors va portar un vaixell que va creuar molts oceans i ens va venir a buscar. Vam estar quasi un mes en el vaixell. Jo tenia 7 o 8 anys, com tu ara. Estàvem al mes d'agost i feia molta calor, però la nit el mar refreda i va haver-hi gent que es va refredar una mica, com l'avi ara, que no es troba gaire bé. Quan estàvem allà, tampoc menjàvem molt, però més que a França. Hi havia gent que ens ensenyava el que ara t'ensenyen a tu al col·le i moltes més coses. Ballava, jugava... Va ser un mes d'aventures, tot i que també vam passar una mica de por. No coneixíem a la gent de Xile i no sabíem si ens rebrien amb els braços oberts o no.
6: Per què no s'haurien de rebre?
7: Això ho estudiaràs al col·le quan siguis més gran. Però quan la iaia era petita, el país estava separat en dues maneres de pensar. Per això t'ho explicaré un altre dia, Paula. Vols saber què va passar quan vam arribar a Xile?
6: Sí, sí, us van acollir bé.
7: I tant, millor del que esperaven. Però saps què? Jo crec que la dona del Pablo Neruda el va ajudar molt a organitzar-ho tot. Un dia vaig parlar amb ella. T'hauria caigut genial, em recorda la mama. Quan vam arribar, el poble xilè va ser molt amable. Ens van donar roba, menjar, cases, i els hi vam ensenyar els costums d'aquí, el menjar i tot el que representava qui era.
6: O sigui, que va anar bé allà?
7: Va anar molt bé. Vaig estar uns anys allà i va ser quan vaig conèixer l'avi. Uns anys després vam tornar a les nostres cases i vam tenir a la teva mare. I ara estem aquí, amb tota la família unida.
6: Que interessant. Vull que m'expliquis més. Li preguntaria també a la profe. Segur que als meus amics els encantarà la teva història.

0: L'exili republicà és una de les dures conseqüències de la victòria franquista a Espanya, però també en recorda moments actuals en què milers de persones pateixen el maltractament d'autoritats i societat quan arriben a països estrangers fugint de la guerra, la persecució política, la fam o la misèria. Segons un estudi de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, el 2023 es van registrar més de 100 milions de persones obligades a marxar de casa. Moltes d'elles, com va passar a Espanya durant la guerra contra el franquisme, fugen a altres parts del seu país. Altres, com amb l'exili republicà, marxen a altres països, on sovint són rebuts amb suspicàcies o controlats per les autoritats. També n'hi ha que moren durant la fugida, i d'altres que viuen en camps de refugiats que semblen més una presó que un espai d'ajut humanitari. Al capítol d'avui hem conversat amb l'historiador Jordi Guixé i Coromines, director de l'Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. També hem parlat amb David González, col·laborador de l'Eurom, llicenciat en Història i màster en Turisme Cultural, i amb Laia Aranyó Vega, doctora en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, professora associada de la Universitat Oberta de Catalunya i tècnica documental a la Fundació Carles Pi i Sunyer. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
3: Educació.
4: Hola, em dic Imanol Crespo Martínez i sóc el gerent del Prat Comunicació i director del Prat Ràdio, l'emissora pública on s'enregistra el podcast El Món a 150 centímetres. Aquest és el títol del podcast comunitari que elaboren infants de 12 anys amb la participació dels centres educatius de la ciutat. El projecte, impulsat per la Ràdio Pública i el Departament d'Educació de l'Ajuntament, tracta l'actualitat dels centres, però també donem visibilitat a les bones pràctiques que s'hi desenvolupen des de la mirada d'un infant. Es desenvolupa en grups de 6è de primària de les escoles de la ciutat. Consta de dues sessions formatives a l'aula en les quals es treballen els rols i els continguts diversos que calen per tirar endavant el podcast. L'experiència didàctica s'arrodoneix amb la visita als estudis del Prat Ràdio i la gravació pròpiament del podcast. En cada podcast, una escola fa de grup conductor, és a dir, és qui rep la formació a l'aula i qui enregistra el programa. No obstant, la participació en el podcast sempre és coral. Fomentem que els centres ens enviïn les informacions que considerin rellevants, hi ha notícies d'actualitat, hi ha una entrevista a alguna personalitat destacada de l'àmbit acadèmic, hi ha projectes estratègics, recomanacions lectores, o vam participar en el projecte de la xarxa Contes Escudellats. Després de 2 anys de projecte, la valoració que fem és excel·lent. Sempre hem defensat que els mitjans de comunicació de proximitat siguin un actor rellevant de la comunitat i amb els que hem de fer xarxa. I El Món a 150 centímetres és una finestra excepcional a la realitat educativa i un trampolí també d'aprenentatge increïble pels nens i nenes en alfabetització mediàtica per començar, però també en expressió oral, en redacció i comprensió lectora, en l'ús del català, en competències també bàsiques com el treball en equip i la capacitat d'organització per tirar endavant un projecte concret com aquest. El projecte té també com a pilar estratègic l'educació i alfabetització mediàtica. En el podcast, els nens i nenes interioritzen que fer periodisme no és compartir informació a les xarxes i prou, sinó que hi ha unes maneres de fer molt concretes, amb un codi ètic que en regula i que, per tant, el seu consum també ha de ser responsable. Milloren la capacitat d'identificar elements dels mitjans de comunicació tradicionals i també el seu esperit crític. L'educació mediàtica hauria de ser segurament troncal en l'educació de qualsevol nen i nena. I mentrestant, mentre no ho sigui, probablement les ràdios locals som les que més i millor feina estem fent en aquest sentit. La proximitat és, sens dubte, una gran aliada. Com més pròxim, més autèntic, més natural, més real.

El vol silenciós de les papallones és resultat d'una arquitectura natural extremadament sofisticada. Recobertes de milers d'escates microscòpiques, no només determinen els colors i patrons que utilitzen per camuflar-se o comunicar-se, sinó que també actuen com a elements que minimitzen la fricció i la turbulència de l'aire. Quan baten les ales, aquestes escates absorbeixen i dispersen la vibració aerodinàmica. Aquest silenci té un valor adaptatiu. Permet a les papallones apropar-se a plantes i predadors potencials sense cridar l'atenció.

0: comportament tèrmic de les escates, que poden dissipar o retenir la calor, segons la seva orientació, obre noves vies de recerca en materials intel·ligents. La papallona, aparentment fràgil, representa així un model natural extraordinàriament avançat.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fascitis plantar l'estiu.
3: La fascitis plantar és un problema comú que sovint es deriva de l'ús de sabates inapropiades. Si experimentes dolor al taló o a la planta del peu, pot ser que estiguis patint aquesta afecció. És important escollir sabates que proporcionin un bon suport i amortiment, especialment si passes molt de temps dret o caminant. A l'estiu, hem d'intentar evitar estar molta estona amb les sabates amb sola dura o que no ofereixen suport adequat, com les famoses xancletes de dit. Recorda, cuidar els teus peus és fonamental per evitar lesions i dolor a llarg termini.
1: Salut Activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Us heu trobat mai que quan us aixequeu al dematí les primeres passes són doloroses o que us fa mal el peu o de més? Bé, doncs això pot ser una fascitis plantar, que és una lesió que tenim en el peu, que és una inflamació de la fàscia que ens recobreix el múscul. Ara que ve l'estiu, ens recomanen molt no portar xancletes de dit. Des de Fisio us recomanem portar sabates que vagin lligades al peu, que ens acompanyi les nostres passes, inclús si poden tenir una mica de taló, ens ajudaran una mica. Un primer tractament que podríem fer des de casa, perquè no n'és a més, podria ser un estirament de la planta del peu, estiraments del bessó, amb una pilota fer un automassatge a la planta, per així tenir controlada aquest dolor i que no ens vagi a més. En el cas que anés a més, ja hauríem de visitar el nostre metge o el nostre doctor o anar directament a les instal·lacions del CAP.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria de eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 25 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB

0: amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. Sis castells de gama extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Passen 3 minuts de les 7 del matí, és temps per circular a aquesta hora, per veure com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb retencions habituals sobretot als voltants i accessos de Barcelona, però també destacant dues avaries. La primera ha estat a la AP7, entre l'altura, bueno, a l'altura del Papiol, podríem dir que deixa hores d'ara fins a 6,5 km de cues en sentit sud, on es talla un carril de circulació i que arriba ja aquestes afectacions fins a Sant Cugat del Vallès. L'altra avaria ha estat a la B20, a la ronda de dalt, que en sentit sud doncs també deixa 3 km d'aturades cap al Nus del Llobregat, on també es talla un carril de circulació. Per altra banda, també tenim congestió al nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta en sentit sud a la ronda litoral, amb cues des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també trobem retencions per la C58, molt puntuals però intermitents, des de Sant Quirze en direcció Barcelona. També al Llobregat doncs ja trobem lentitud per la B23 i la A2 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts en direcció Barcelona. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I en matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, és cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i sobretot avui ha pujat una mica més la humitat que no pas dies enrere. Per tant, despertem amb una mica més de xafogó també. Ara bé, al llarg d'aquest matí amb pocs núvols, alguns que estan enganxats a la costa, sobretot cap al delta de l'Ebre, però són poc importants. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer cap a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, però bàsicament ja al vessant francès. I també hem de dir que al llarg de la tarda i del vespre arribaran núvols per les comarques de Tarragona i de Ponent, que acabaran deixant alguna gotellada dispersa i sobretot ventades més intenses. Compte amb aquestes ventades seques i la temperatura que avui no té ganes de fluixar. Fregarem els 40 graus, sobretot avui, a l'interior gironí. Per tant, allà continuarà aquesta onada de calor. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït al intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
4: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
0: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
5: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
0: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té neta la casa.
6: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
7: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
0: El mateix dia, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar el jutge Peinado. De la seva banda, el Senat, on el PP té majoria absoluta, ha aprovat aquest dimarts la moció impulsada pels mateixos populars per reclamar la convocatòria d'eleccions generals anticipades. Ho ha fet, però, sense el suport de Junts, després que els populars rebutgessin una esmena dels independentistes sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Junts demanava incorporar al text la necessitat de fer efectiva, de manera immediata, íntegra i sense dilacions, la norma aprovada al maig del 2024 i posar fi a l'exili dels dirigents del procés. La negativa del PP ha evidenciat les diferències entre els dos partits, malgrat coincidir en les crítiques al govern de Pedro Sánchez i en la necessitat d'assumir responsabilitats polítiques pels casos de corrupció. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Venezuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, per ara, és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetia fins a nou avís per danys estructurals.
8: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
0: Set i 12 minuts, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i en la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions relacionades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. Un jove de 17 anys ja ha estat detingut per atropellar mortalment el conductor d'un patinet a l'Horta de Lleida durant la revetlla de Sant Joan. El menor, que conduïa sense carnet, va fugir del lloc de l'accident. Està acusat d'homicidi per imprudència greu. La víctima, un home de 35 anys, va sortir projectat diversos metres. A tot això, l'operació tornada després de la revetlla s'ha tancat sense incidents destacables. Uns 240.000 vehicles han tornat aquest dimecres a l'àrea metropolitana de Barcelona, sobre tot procedents de destinacions costaneres i del litoral. També els principals eixos viaris, com l'AP7, han concentrat els volums més elevats de trànsit. Durant la revetlla de Sant Joan, els bombers van rebre uns 1.400 avisos, la majoria per incendis urbans. Un d'aquests va ser per un cotxe cremat a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, del qual se'n desconeixen les causes. La gran majoria de les actuacions, però, van ser per incendis a contenidors i de vegetació. A més, el SEM va traslladar 3 persones en estat lleu a l'hospital per l'incendi d'un habitatge a Badalona. I també durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic del concert que van fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país. Però com ho llegeixen tot plegat les entitats ecologistes? El govern de Salvador Illa defensa que el camí passa per noves infraestructures i per la regeneració massiva. Aigua és vida, en canvi, fa temps que alerta dels límits d'aquestes apostes. Per això aquest matí ens acompanya la seva portaveu, Aura Vidal, que també ho és d'Enginyeria Sense Fronteres. Bon dia, senyora Vidal, i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia.
0: Ho deia ara, Brussel·les ha rebutjat finançar Tordera 2 i Foix perquè no les considera sostenibles ni energèticament ni ambientalment. Aquesta decisió està qüestionant el model d'aigua que Catalunya ha impulsat fins ara?
9: Bon dia. Pues, efectivament, nosaltres no ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització, perquè com sabem i com ja ha dit Brussel·les, tenen uns grans costos energètics en primer lloc, que al final doncs, ens porten a generar més CO2 i a contribuir més al canvi climàtic. Recordem que a l'agost del 2022, en plena sequera, quan les dessalinitzadores actuals estaven funcionant al 100%, eren el segon consumidor elèctric del país, després de Renfe, vale? per entendre la magnitud de consums. Després, un altre dels temes que ens preocupa especialment als moviments socials i ambientals és l'encariment del preu de l'aigua que comporten. Són grans infraestructures amb consums energètics, ja sabem a més que estem en un moment on els preus de l'energia no són estables, llavors això pot comprometre el preu de l'aigua perquè bueno, té un cost gairebé 10 vegades més elevat que l'aigua del riu Ter.
0: Aura Vidal, en paral·lel a les desaladores, el govern Illa aposta també fort per la regeneració massiva. Dèiem no fa gaires dies que Barcelona començarà a veure ben aviat aigua del Besòs i per primera vegada. Com valoreu aquesta aposta? És sostenible?
9: Una mica de la mateixa manera. Aviam, hem d'entendre que a Catalunya venim d'una sequera meteorològica molt forta. Les prediccions ens diuen que amb el canvi climàtic cada cop n'hi hauran més i més freqüents. Llavors, diversificar les fonts d'aigua no és negatiu, és necessari pensar en mesures de regeneració i de dessalinització, però crec que és important en primera instància pensar quin model de país volem i gestionar l'aigua que tenim, sobretot gestionar la demanda i l'aigua que tenim actualment. Això per nosaltres és essencial, i aquí, que és el que venia a dir Europa una mica, hi ha molta feina a fer abans de recórrer a grans infraestructures amb grans costos energètics, econòmics pel país. És a dir, per exemple, es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua. És a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància. Després podem pensar en infraestructures amb els costos energètics, ecològics, ambientals.
0: Aura Vidal, doncs, queda entès com a mínim el posicionament d'Aigües Vida i anirem veient com evolucionen aquestes dessalinitzadores en principi. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
9: Moltes gràcies, bon dia.
0: Més coses, l'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació Martí Carot, de Canal T.
10: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La Fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
0: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per debat llei, per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document, que també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. El Barça ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, Laprovítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
11: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més. I les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat en debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
0: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I el Barça de futbol sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Murcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
12: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
13: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
0: Al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de la Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. Arribarem a 8:15 del matí parlant de castells perquè les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 7 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Orgull de L, orgull de G.
4: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
5: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
6: Sabies que...
7: La natació va ser un dels primers esports que es van practicar en el passat per les tribus. Això es pot saber gràcies a les pintures que es van trobar i en què es poden observar persones fent gestos similars a la natació. És una rutina esportiva que ens ajuda a cremar més calories que els esports que es practiquen a fora de l'aigua. Això, combinat amb una dieta adequada, ens ajudarà a posar-nos en forma, perdre pes i enfortir els nostres músculs.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. De seguida analitzem al detall aquesta compareixença en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols. Un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat i a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavier Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura avui destaquem que 6 castells de gamma extra han donat el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura del Papiol, direcció Tarragona, provoca 6 quilòmetres de cues fins a Sant Cugat. Una segona incidència, en aquest cas a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, talla també un carril i provoca 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Per altra banda, retencions habituals cap al nus de la Trinitat, que deixa afectacions en sentit sud. I al Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i a més avui també ha de pujar la humitat, així que ens espera xafogor i pocs núvols a la costa. Aquesta tarda alguna nuvolada tornarà a créixer a l'Alt Pirineu i els núvols també arribaran a les comarques de Tarragona i de Ponent. Allà hi haurà risc de ventades. Pel que fa a l'interior gironí, el termòmetre pot arribar als 40 graus.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Passen 4 minuts ara de 8:15. Entrem en matèria. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
6: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
9: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
10: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
9: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueres, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, li ha exigit que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té neta la casa.
11: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
12: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
9: Hem sentit el president defensar-se, marcar línies vermelles i reivindicar resistència. Ara toca entendre què hi ha al darrere d'aquest discurs i què pot implicar per a la legislatura. Ens hi posem amb el professor de Ciència Política de la UAB, Adrián Caballero. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Bon dia.
9: El president Sánchez ha disseccionat, per dir-ho d'alguna manera, els casos de corrupció en tres blocs separats. Quina lectura fa d'aquesta voluntat de compartimentar el problema i presentar-lo com una suma d'episodis aïllats?
13: Episodis aïllats, i no com ell mateix hem sentit que parlava de que no hi ha una corrupció generalitzada. A més, els tres episodis o els tres blocs estan ben diferenciats. D'una banda parla d'Avalós, Cerdán, és a dir, de gent de la qual ell s'ha separat des de l'inici, segons ell, no? Des de l'inici que es van saber els casos, i que són casos molt greus però que no li afecten directament. El segon bloc és el de Zapatero, que ell diu que és un globus que s'anirà desinflant, per tant, necessita demanar aquesta paciència que el propi expresident està demanant. I el tercer cas, que és el millor per ell, és els que afecten a la seva família, perquè ell considera que és on més pot demostrar aquesta persecució judicial o aquest lawfare, i per tant el deixa en un bloc separat perquè és el millor bloc, per dir-ho així, per ell.
9: Com valores l'estratègia del i tu més amb el PP rematat amb el repte de la moció de censura? Com afecta això la seva imatge i la credibilitat que té ara mateix Sánchez?
13: Aquí hi ha dues qüestions. El i tu més serveix també perquè si ahir el que teníem era una sessió centrada en la corrupció, perquè realment era així, doncs tractar de dibuixar en l'electorat que el PP també està carregat de corrupció. Evidentment és una estratègia que, diguem, no funciona gaire, perquè del que avui estem parlant és de tots els casos del Partit Socialista, però aquí està aquesta estratègia. I el tema de la moció de censura és molt clar. El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és: vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta. I evidentment la resta de grups de l'oposició, o els socis, per dir-ho així, de Pedro Sánchez, van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
9: El missatge final, tan insistit en resistir, és una convicció personal o és el recurs d'un president que se sap o que se sent acorralat?
13: Al final és un recurs, perquè ara per ara no seria una bona opció per ell convocar unes eleccions. Li queda un any escaig de legislatura si la volgués apurar cap al final, i avui mateix al Congrés es presentaran decrets, o sigui, el govern avui està presentant decrets i possiblement algun els aprovi. Ara fa pocs dies va presentar una proposta milmilionària en polítiques socials, és a dir, el seu objectiu com a mínim és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. Per tant, l'estratègia és trobar un moment millor. Ja sé que ara mateix tothom que ens senti pensarà no pot haver-hi un bon moment pel PSOE, però és buscar un millor moment per presentar aquestes eleccions.
9: I com encaixaria en tot plegat la proposta de Junts perquè Sánchez faci un pas al costat? És un brindis al sol, com sembla d'entrada, o un escenari que, malgrat la negativa d'entrada del PSOE, caldria prendre's mínimament en sèrio?
13: A veure, com dius, és un brindis al sol. Avui escriu a La Vanguardia Enric Juliana que a Carles Puigdemont li agrada molt llegir la premsa internacional, i potser d'aquí ve la idea, no, de la via Starmer. Evidentment no té sortida aquesta via Starmer perquè tècnicament el Congrés, tècnicament vull dir en la pràctica no tindria sortida. Realment el que fa aquí Junts o el que fa Míriam Nogueras és d'alguna manera no estar amb el PSOE, és a dir, desmarcar-se del govern, però a la vegada tractar de també separar-se de Feijóo i separar-se del PP, perquè això seria un gran problema també per Junts. Si queda sempre en la fotografia amb el Partit Popular seria un problema. Per tant, aquesta iniciativa, que no tirarà endavant de cap manera, com a mínim ajuda Junts a intentar quedar-se en un terme mig.
9: Adrián Caballero, un dia més gràcies per aquesta interpretació, per ajudar-nos, com sempre, a veure les coses que a vegades no es veuen així a simple vista. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
13: Moltes gràcies, bon dia.
9: Seguim amb més coses. Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, al mateix dia, justament, ha entregat aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. De fet, un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar, recordem-ho, comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, també va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero de haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. I en plana internacional estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, de fet d'ara mateix, com aquell qui diu, és de 32 persones mortes, però n'hi han 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
14: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
9: 3:15, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor d'aquest estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però ha frenat de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país, basada en noves infraestructures, doncs, com dèiem, les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigua és Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
15: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
9: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal especialitzat en el cultiu de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. L'operatiu conjunt va fer 15 entrades i escorcolls simultanis el passat 3 de juny i es van detenir 14 persones que estan acusades de tràfic de drogues, frau elèctric i tinença il·lícita d'armes. Així es van desmantellar, doncs, 12 plantacions amb més de 5.000 plantes i es van intervenir 5 armes de munició i 5 armes, munició, volíem dir, i 14.000 euros en efectiu. I com cada estiu, des del 2019, un grup d'arqueòlegs ha fet treballs d'excavació a la cova del Roc de les Oranetes, un jaciment mortuori a la vall de Ribes, més amunt de Queralbs, al Ripollès. L'objectiu és continuar investigant la vida prehistòrica a l'entorn, que està demostrada i que any rere any aporta nous descobriments per reconstruir i conèixer més les societats de fa entre 3.000 i 4.000 anys. Més informació amb Guido Sengiarotti, de Televisió del Ripollès.
16: La cova al Roc de les Oranetes, a Queralbs, és un dels jaciments mortuoris prehistòrics més destacats de tot el Pirineu per la quantitat de restes que hi ha i per la qualitat de conservació que tenen. S'hi han fet les troballes d'una seixantena de persones de totes les edats, de l'època del calcolític, ara fa uns 4.000 anys, però també de 5 o 6 persones més d'una etapa una mica més tardana, fa uns 3.000 anys, a l'edat de bronze.
17: Sabem on s'enterraven i gràcies a això podem reconstruir bona part, no?, de les condicions de vida d'aquestes persones. Però clar, ens falta una part molt important, que és on vivien, quins utensilis feien servir. Tenim molt poc material com per dir com era la vida quotidiana.
16: Els investigadors estan intentant relacionar la comunitat que va utilitzar aquesta cova com a sepulcre fa 3.000 anys amb un altre grup d'habitants a la zona, del qual s'han trobat restes a la cova del Cingle del Collell, a poca distància. La cova del Roc de les Oranetes es continuarà excavant i explorant fins al 2029 en el marc del projecte Arrels prehistòriques de la transhumància a l'Alt Ripollès.
9: El Barça Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota a la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts liderats, en un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
18: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, clar que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
9: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'hoquei Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segona de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de De La Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El club tenis taula L'Hospitalet ha tancat una temporada pràcticament perfecta des del punt de vista esportiu i social. L'entitat ha celebrat dos ascensos i una permanència després de dos anys de creixement en l'àmbit institucional. És una informació de Televisió de L'Hospitalet d'Andrés Rubio.
19: Permanència del primer equip masculí a la superdivisió i ascensos del filial i de l'equip femení a la divisió d'honor. Amb aquest bagatge ha tancat la temporada al Club Tenis Taula L'Hospitalet, una entitat que des de fa dos anys sembla haver trobat la tecla i a la qual tot li surt a la perfecció. Especialment buscat era l'ascens de l'equip femení, que ja la temporada passada es va quedar a les portes i que enguany ho tornava a intentar. Afortunadament, aquest cop sí que va sortir cara.
20: La instal·lació totalmente era nervios. No solo el partido nuestro, estaban jugando todos los partidos de ascenso. Por tanto, fue un partido difícil de gestionar mentalmente.
19: Això pel que fa a la competició, però des del punt de vista social, l'entitat també ha crescut enormement. És el club de tenis taula de Catalunya amb més llicències, prop de 500, a més d'apostar també per l'esport inclusiu i per diferents tornejos oberts al barri i a la ciutat. Serà difícil que el club tenis taula de l'Hospitalet oblidi la temporada 2025-2026. Ara toca planificar la següent i intentar assolir la permanència dels tres principals equips de l'entitat.
9: Quatre minuts i ens plantarem a les 8 en punt del matí. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història, amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai fins ara s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 5 de nou també amb folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 amb folre i un 2 de 9 amb folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-se avançat una hora. El Fresc Festival de Sabadell, la proposta cultural d'estiu a la cocapital del Vallès Occidental, arrenca aquest dijous amb l'espectacle Bona Gent de Quim Masferrer i les entrades totalment exaurides. L'actor i comunicador farà doblet als Jardinets amb un show on el públic és el veritable protagonista. Laura Andrés, Ramon Madaula, Alfred Garcia o el grup Sidoní, entre altres, que tancarà

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: que...
1: A l'est d'Àfrica hi ha una enorme fractura geològica anomenada East African Rift. Aquesta esquerda s'estén al llarg de milers de quilòmetres, des de la regió del Mar Roig fins a Moçambic. El que està passant és que dues plaques tectòniques s'estan separant lentament, a una velocitat de pocs mil·límetres o centímetres per any. Pot semblar insignificant, però les plaques tectòniques tenen una força immensa. Durant milions d'anys, aquests moviments podria continuar ampliant la fractura fins que l'aigua de l'oceà hi entri. Si això passa, la part oriental d'Àfrica podria acabar separant-se de la resta del continent i formar un nou oceà. De fet, alguns senyals d'aquest procés ja són visibles. Hi ha volcans, terratrèmols freqüents i grans valls allargades que indiquen que l'escorça terrestre s'està estirant. És fascinant pensar que els continents no són estructures fixes. Els mapes que coneixem avui només representen una instantània temporal de la història del planeta.
2: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en Xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
4: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és: vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I evidentment la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
3: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 25 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5, que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern ha declarat l'estat d'emergència. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València.

0: superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura, 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4 de 9 net. 8 i 3 minuts els que passen ara mateix. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
1: Bon dia, Helena. Doncs, per una banda, parlem d'aturades habituals, i són. Estem en plena hora punta en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Com a incidències, per una banda, volem destacar unes obres a l'autopista AP7, ja al tram de Maçanet de la Selva. Hi ha dos carrils tallats en sentit nord, és a dir, en sentit Girona, i aquí hi trobarem aturades d'un parell de quilòmetres, com et deia, per obres, a l'AP7, a Maçanet de la Selva i en sentit nord, en sentit Girona. En aquesta àrea metropolitana, a la C58, a tocar del Nus de la Trinitat i d'entrada a Barcelona, i teníem un accident. En principi ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però hi ha aturades importants a les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona. Són aturades de 4-5 quilòmetres tant a l'autopista C33 com a la C58 des de Montcada i Reixac fins al Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, o sigui fins al 30 d'agost. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. La calor que no afluixa, eh?
2: Bon dia, Helena. Doncs no, de fet, a hores d'ara l'ambient és molt suau, és càlid, ja se sent basca, se sent xafogó a moltes viles, sobretot a prop del mar, on a hores d'ara, ja a les 8 del matí, tenim temperatures voltant als 25 graus. El matí està despertant com els últims matins, amb molt pocs núvols, així continuarà el cel al llarg de les properes hores. Algun núvol baix, boirines fins i tot al delta de l'Ebre, també en alguns racons de la costa, molt poca cosa. I aquesta tarda algunes nuvolades entraran per les comarques de Lleida i de Tarragona. Vindran des de l'Aragó, ja avançada la tarda, 6-7 de la tarda, més tard i tot, i aquestes nuvolades acabaran deixant ventades destacables i algunes gotellades o quatre trons. Molt poca cosa, sobretot, ja diem, en aquestes comarques interiors. La temperatura a Lleida i sobretot a l'interior de Girona tornarà a festejar amb els 38 o 40 graus. 40 graus que, per exemple, també tindrem demà divendres en el cas de l'interior empordanès. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
4: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
0: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
5: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
0: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia de l'ITU més i es pregunti seriosament si té net a la casa.
6: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
7: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
0: Precisament sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés n'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
8: El que estem veient és un Congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions.
0: I el mateix dimecres, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el jutge dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona que els escoltes de la dona del president, ara ho dic bé, podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'enmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional estem molt pendents avui des de primera hora d'aquest matí del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada quan allà eren les 6 de la tarda. El primer de magnitud 7,2 ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt més elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
9: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
0: La Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país i basada, sobretot, en grans infraestructures. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir aquests equipaments que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades, sobretot, a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
10: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les desalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la desalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància.
0: L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació en Martí Carot, de Canal T.
11: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
0: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i per tant no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Un quart de nou, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i dels habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya, en aquest llindar. Estan concentrats, però, a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs entre les mesures per prevenir aquests focs forestals destaca la limitació d'activitats agrícoles, com ara us apuntàvem, la prohibició, està clar, de fumar en terrenys forestals i altres accions que puguin generar espurnes o foc. En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, a més d'aquestes mesures, existeix també un dispositiu de prevenció d'incendis que opera durant tot l'estiu per detectar qualsevol inici d'incendi. Al Parc Natural de Collserola hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com s'organitza la feina, aquest dispositiu que treballa durant tot l'estiu?
12: Bon dia, Elena. Si som a Sant Cugat del Vallès, a Turó del Fumet i davant la Torre Índia. Elena, aquesta és una de les 8 torres que, ubicades i desplegades de manera estratègica a tot el perímetre del parc de Collserola, serveixen per prevenir i vigilar tot el territori metropolità i avisar els equips d'emergència, avisar els bombers de l'inici de qualsevol columna de foc o qualsevol incendi. Quina és la particularitat, quin és el valor afegit d'aquestes 8 torres que acompanya també un equip de 26 persones que dominen, vigilen, controlen tot el territori metropolità en un temps en què qualsevol ciutadà amb el seu mòbil pot trucar als bombers o a Protecció Civil i avisar de l'inici d'un foc? Doncs bé, que aquests tècnics coneixen en profunditat el territori metropolità, coneixen les coordinades i una primera trucada seva a bombers, Protecció Civil, qualsevol servei d'emergència és molt útil perquè són capaços de conduir els tècnics, els operaris, els bombers al lloc exacte on ha començat el foc.
13: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud a vegades d'aquesta situació de la columna, doncs, és important, no? És a dir, el sentit que té aquest dispositiu no és tant que puguem veure una columna, perquè avui dia la veu qualsevol ciutadà que pugui passejar-se amb un mòbil et pot donar una informació de que està veient una columna, sinó és més la precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
12: I el dispositiu de prevenció d'incendis a l'àrea metropolitana de Barcelona i que coordina el parc de Collserola s'engega i s'aplica, es desplega durant els 3 mesos d'estiu. Són 8 les torres de vigilància desplegades. Els tècnics, els operaris comencen a treballar a les 10 del matí i un equip de 26 persones les encarregades de vigilar constantment en ple estiu el territori de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per cert, Elena, que parlem de 8 torres de vigilància, però fa pocs anys n'hi havia 11 i durant aquests pocs anys, des del 23 aproximadament, han quedat inactives 3 torres de vigilància ubicades a Tiana, Santa Coloma de Gramenet, també Badalona. Aquest temps tecnològic i on un ciutadà porta el seu mòbil a la butxaca han fet que siguin inactives aquestes 3 torres, tot i que sí, es mantenen operatives les altres 8 torres de vigilància que estan fent aquesta funció de vigilància a l'àrea metropolitana de Barcelona ja des d'aquest mes de juny.
0: Molt, molt interessant, Anna. Sens dubte, gent que coneix pam a pam el territori i que evidentment té aquesta precisió per dir en els equips d'emergència on s'ha calat el foc o on ha començat aquest conat d'incendi. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Bon dia. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la Famosa. Els termòmetres s'han quedat a una dècima només dels 41 graus. Destaquen, però, també els 40,7 d'Alcarràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'ha enfilat fins als 108. Obrim la crònica esportiva amb el Barça, que ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva, contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat triomfant o transformant en una pallissa per 84-108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només ha brillat l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, de Veseli, de La Provítola i de Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
14: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats. Cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la clar que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
0: I l'Igualada, que ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga sota el braç. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats, per això, han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells, també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I el Barça de Futbol Sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista de El Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven només 5 segons per al final i van sumar, per tant, el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
15: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
16: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
0: Al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de La Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esports Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. La Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 7 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat tampoc enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: El diccionari TermCat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
4: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Aquí comencem una nova edició de la nostra programació agafant el relleu als companys de la xarxa de comunicació local que cada dia estan amb nosaltres amb tota la informació d'actualitat del territori. Molt bon dia a tothom, benvinguts a Vilafant FM en el 107.3, aquí començant aquesta edició on preparem doncs, una programació amb música, amb informació, amb el nostre informatiu local i comarcal, on tindrem doncs, entrevistes en aquest matí. Matí calorós, matí doncs, que ja escoltarem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, que continuem doncs, amb aquesta onada de calor on podríem arribar aquí a l'Alt Empordà a les temperatures, doncs, a les xifres, millor dit, de 40 graus. Vull dir que, sobretot, moltíssima precaució a les hores puntes, hidratació que no en falti. Si estem pel carrer, doncs, intentem doncs, anar per espais amb ombra, una bona gorra, una bona protecció solar, sempre és important. I ja sabeu doncs, que molts municipis tenen habilitats refugis climàtics i punts d'hidratació on poder passar aquestes hores de més calor. Avui és el dia de la gent de mar, avui també és el dia mundial del vitiligi i el dia mundial antitaurí, avui 25 de juny. En el moment doncs, de començar a repassar algunes de les notícies més importants i destacades també amb el nostre informatiu, avui també repassarem una miqueta l'agenda d'algun de les efemèrides o de les coses destacades que sempre us repassem. Per exemple doncs els sants, a banda dels sants que poden haver-hi, com per exemple ahir, no? Sant Joan avui, per exemple, Sant Guillem, Sant Pròsper, Sant Màxim, Sant Adalbert, Santa Llúcia i Santa Febrònia, aquestes diem que són les més tradicionals, doncs avui des d'aquí, des de la ràdio, també enviem una salutació a tota la gent que celebri quelcom d'especial, aniversaris, sants o efemèrides importants, familiars, personals, d'amics, de col·legues, etc etc. El refrany del dia diu que qui pot i no vol, quan vol, no pot. És una mica enrevessat, eh? Qui pot i no vol, quan vol, no pot. En fi. Doncs avui també diu la cita del dia, una cita que va dir en Gil Beix Sant Pau, va dir la veritable vida no és més que l'adquisició continuada de conseqüència. Avui comencem forts, en aquest 25 de juny. Trobareu mercats al Bellver de Cerdanya, Calonja, la Cellera de Ter, l'Estartit, la capital, Figueres, Girona, Can Givert, Llagostera, Riu d'Arenes, Sant Pau de Segúries, Tossa de Mar i Vidreres. I vinga, encetem el dia i ho fem amb música, i ho fem amb una mica de connexió psíquica. Estarem tu acompanyant-te fins al punt de les 11 del matí. I us parla un servidor, Ivan Llerpes.

La connexió psíquica d'Aitana, que ha obert la nostra radiofórmula d'aquest 25 de juny, ja temporada d'estiu amb nosaltres, aquí al 107.3 de la FM. I arriben llames d'escalfor, però arriben bona música. Bon ball!

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 25 de juny tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ja comença a fer-se clar.
2: I amb aquest tema musical dels Catarres, diumenge sense drama, ens anem a l'edició de l'informatiu local i comarcal que realitzem des d'aquí, des del 107.3 de la FM.

0: 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Benvinguts i benvingudes a una nova edició del nostre butlletí de notícies aquí a Ràdio Vilafant en aquest dijous 25 de juny del 2026. Figueres activa 14 refugis climàtics per afrontar les altes temperatures. Un intern agredeix un metge a la presó del Puig de les Basses. Denuncien danys en una vinya de Llançà pel pas d'un ramat de vaques. Famílies de l'Institut El Pedró reclamen més suport psicopedagògic també al batxillerat. La vilafantenca Míriam Pujades, subcampiona de Catalunya de caius de judo. També doncs farem un cop d'ull a la previsió del temps per a les properes hores amb una connexió que fem habitualment amb la xarxa de comunicació local amb el nostre company Lluís Mi Pérez.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Ajuntament de Figueres ha posat en marxa aquest estiu una xarxa de 14 refugis climàtics distribuïts entre equipaments municipals i espais exteriors per oferir punts de descans i protecció durant els episodis de calor intensa. Entre els espais interiors hi ha els centres cívics, la Biblioteca Fages de Climent i el Museu de l'Empordà. La ciutat també mantindrà punts d'hidratació a la Rambla i a la plaça de l'Ajuntament. Els refugis estan especialment pensats per a persones vulnerables com gent gran, infants o persones amb malalties cròniques i tenen com a objectiu minimitzar els efectes amb les altes temperatures durant l'estiu. Un metge del centre penitenciari Puig de les Basses a Figueres ha estat agredit per un intern que el va perseguir fins al mòdul 6 i el va colpejar a cops de puny i puntades de peu. La intervenció d'altres treballadors va permetre aturar l'agressió i el facultatiu va necessitar assistència mèdica. UGT Presons denuncia que és la segona agressió a un treballador del centre en menys d'una setmana i alerta de l'augment de la conflictivitat. El sindicat assegura que la presó ja acull a prop de 970 interns i reclama més personal, més recursos i més mesures urgents per garantir la seguretat dels professionals. Els impulsors de la vinya formativa de Llançà han denunciat importants danys provocats per una desena de vaques que, segons expliquen, continuen pasturant a la zona després d'haver finalitzat el període autoritzat. Asseguren que els animals entren cada nit a la finca i que els desperfectes poden fer perdre la collita d'enguany valorada en uns 8.000 quilos de raïm. El projecte impulsat pel celler La Vinyeta amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Institut de Llançà estima els danys en més de 14.500 euros. A més de les afectacions als cultius, també preocupa la seguretat viària, ja que el ramat es mou prop de la carretera N260. L'Ajuntament assegura que ja treballa per trobar una solució al problema. L'Associació de Famílies de l'Institut El Pedró de l'Escala reclama al Departament d'Educació més recursos d'atenció psicopedagògica i que aquest servei també arribi a batxillerat. Denuncien que dues professionals han d'atendre a més de 600 alumnes d'ESO i alerten que el suport desapareix en una etapa en què molts joves continuen necessitant orientació acadèmica i emocional. La direcció del centre comparteix la preocupació i considera insuficients els recursos actuals. Les famílies demanen ampliar la plantilla d'orientació, revisar les ràpides i garantir una educació inclusiva i un acompanyament adequat per a tot l'alumnat.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I en l'àmbit esportiu, la judoka vilafantenca Míriam Pujades del judo Nakama s'ha proclamat subcampiona de Catalunya de quius després d'aconseguir la medalla de plata al campionat disputat a Badia del Vallès. Pujades, que competia en categoria de menys 70 quilos en cinturó marró, va superar diverses rivals abans de caure a la final. El Nakama també va comptar amb la participació d'Adrià López i César González. López va quedar a les portes del podi en la categoria de menys 90 quilos, mentre que González, en el seu primer any practicant judo, va completar una bona actuació, tot i no poder aconseguir cap victòria.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
3: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-983386. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió meteorològica per a les properes hores amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia. Tenim per endavant una jornada de molta calor. Una altra vegada a les comarques de Girona. De fet, no varia ni gota la temperatura. Continuarà l'onada de calor en alguns indrets de la Garrotxa, de l'Alt Empordà, de l'interior del Baix Empordà, a la Selva, també al Pla de l'Estany i al Gironès. En aquestes comarques, de 35 a 40 graus. De fet, molt a prop dels 40 graus avui al voltant de la vall del Fluvià, per tant, entre la ciutat d'Olot, també arribant fins a Figueres. En el cas de la vall del Ter, en el seu tram del Gironès, aquestes temperatures voltant als 40 graus. Ja al matí està sent molt i molt suau, molt xafogós, ni tan sols a l'Alt Pirineu l'ambient és fred a hores d'ara, i de núvols en tindrem poquets, alguns que arribaran aquesta tarda des del sud, que bàsicament deixaran el cel mig ennuvolat, poca cosa, i també alguna nuvolada més potent a la Cerdanya o a l'Alt Ripollès amb alguna gotellada, però la veritat és que avui de tempestes en tindrem molt poquetes. N'estem pendents a la xarxa.
3: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
1: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
3: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
5: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: un segrest que va commocionar Catalunya. Investigacions plenes d'incògnites i algun dels casos més foscos que han passat a casa nostra. Dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda, viu Històries fosques de Vilafant 2. Amb Tura Soler, Jordi Grau, Enrique Gómez i el doctor Narcís Verdalet. True Crime en directe, misteris reals i relats que et posaran la pell de gallina. A l'Espai Agora de Vilafant, dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda. Històries fosques de Vilafant. T'atreveixes a descobrir la veritat?
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: Camí de les 9 del matí, amb aquesta primera edició del nostre butlletí de notícies realitzat. Ara connectarem amb la xarxa per conèixer últims detalls d'aquesta actualitat del territori. J Balvin, Bizarrap Music. Després de les notícies, continuem amb més fórmula.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, en aquests moments no hi ha incidències destacades a les carreteres, tot i això hi ha una avaria a l'AP7 a Ulldecona, direcció Tarragona, que deixa un vehicle al voral i provoca lentitud en aquest punt, i també registren retencions habituals a les rondes, a la B10 i la B20, també a la C58 a Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la B30 a Barberà, a la C31 a Badalona i finalment a la C33 a Barcelona. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i també diversos viatges a Zúric durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Amb tot i enmig d'aquesta situació que envolta el Partit Socialista, Pedro Sánchez s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. N'ha parlat avui a la xarxa el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero.
2: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és: vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un...
3: Ja sigui el cot.
1: Per la seva banda, a Begoña Gómez, la dona del president, ha entregat ja aquest dimecres el seu passaport al jutge Manuel Juan Carlos Peinado. Gómez dona compliment a una de les mesures cautelars que li va imposar Peinado el passat dissabte quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. I Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures, més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi d'aquesta onada de calor, els bombers mantenen el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També reforcen parcs de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aèries davant les condicions de sequedat i les altes temperatures.
0: Notícies en xarxa.
4: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
3: 9:03, després de les notícies, arrenquem i ho fem amb Bruno Mars, aquesta nova hora. Al punt de 9:45 anirem amb una entrevista d'algunes de les activitats que es realitzen...

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: I continuem en directe des de Ràdio Vilafant amb Anna Torroja i la seva Rosa del Desierto.

0: sense pressa.
1: Hi ha cotxes que et porten. I després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha.
2: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 25 de juny tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
5: I en David Bisbal, que ha volgut fer aquesta emotiva cançó, aquesta versió de Camilo Sesto, de Vivir Así, és Morir de Amor. David Bisbal. Sempre.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
2: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: 4 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
1: L'Alan s'ha tornat a prendre els carrers, places i espais emblemàtics de la ciutat de Figueres aquest estiu. Del 2 al 5 de juliol, Figueres acollirà una nova edició de Figueres es mou, un festival que arriba als 13 anys de trajectòria, consolidat com una de les cites de referència de la dansa contemporània a Catalunya. Enguany, el festival proposa una reflexió voltant del fet de fer-se gran, del pas del temps, de la memòria i dels vincles entre les generacions, a través d'una vintena de propostes gratuïtes que combinaran artistes catalans, estatals i internacionals. Per conèixer tots els detalls d'aquesta nova edició de la programació, avui ens acompanya Marià, un dels responsables de Figueres es mou. Marià, benvingut a Ràdio Vilafant. Bona tarda, com estem?
2: Bona tarda, moltes gràcies.
1: Marià, primer de tot, enhorabona perquè Figueres es mou arriba ja a la 13a edició. Quan vau començar l'any 2014, us imaginàveu que el festival arribaria ja tan lluny?
2: No ho sabíem, perquè amb un any, amb el primer any, no sabíem ben bé ni cap on anàvem, que si es faria un festival molt gran, si seria un festival més de petit format, vull dir que no en teníem ni idea de cap on aniríem. Sabíem que volíem créixer i ens volíem fer grans, però no sabíem com ens volíem fer de grans.
1: De totes maneres, Figueres es mou s'ha convertit en una cita imprescindible a l'estiu cultural figuerenc. Què creus que és el secret perquè s'hagi consolidat aquest públic fidel?
2: Doncs mira, jo crec que ha sigut com poder portar la dansa als carrers, que tothom que passi pels carrers de Figueres hagi pogut veure dansa i veure que al final és una disciplina, un llenguatge artístic com qualsevol altre i que també ens atrau. I això és una cosa que hem pogut anar comprovant any rere any, que cada cop hi ha més gent que espera el festival i espera sorprendre's, fins i tot confia en el que portarem en el festival i ve a veure tots els espectacles independentment de si no sap si li agradarà, si li acabarà d'agradar més, si li arribarà o no li arribarà. I això creiem que és un punt fort del nostre festival, que la gent confia en el que es trobarà a les places i als carrers de Figueres.
1: Aquest any el lema gira al voltant de la idea de fer-se gran. Per què heu escollit aquest lema, això de fer-se gran? Us heu fet grans? Doncs,
2: bueno, més que ens hem fet grans, entrem als 13 anys, a l'adolescència, en el moment que ets conscient que t'estàs fent gran. Entrem com fer-se gran és un procés, no és només una fita, i és un procés que no fas sol, que fas en comunitat, amb tota la gent que t'envolta, i això és una cosa, és un lema que ens identifica molt en el festival. Aquest any veurem espectacles que hem estat acompanyant en el seu procés de creació, veurem espectacles que reflexionen sobre el fet de fer-se gran o de ser gran i com l'entorn entén la maduresa, i aquesta és una mica la temàtica que d'alguna manera engloba diversos espectacles. A part que el festival compta amb molts altres col·laboradors que són els que realment ens ajuden al Figueres es mou a madurar i a seguir creixent any rere any.
1: Parlem de la programació, Marià. Gairebé una vintena de propostes gratuïtes en només 4 dies. Ha estat complicat fer la selecció, ubicar a cada plaça o a cada lloc, quin espai és més adient per cada espectacle? Tot això és un batibull de creacions, no?
2: Sí, de fet, és una de les coses que sempre intentem cuidar molt, no?, de que els espectacles tinguin el seu lloc i que només puguin ser en aquell lloc i no en cap altre, com d'alguna manera per poder dir que els espectacles surten de les places, no floreixen com un bolet en aquelles places, en les places i els carrers, i que no estan imposats, i per tant sempre curem molt això. Tenim l'escenari de la plaça de l'Ajuntament, que ja és un mític del festival, on veurem diverses propostes de la xarxa de festivals de la Red a Cielo Abierto, però aquest any també el diumenge tindrem una bonica tarda d'estiu al Parc de les Aigües, que feia temps que no portàvem cap espectacle en el Parc de les Aigües, i aquest any tindrem 3 espectacles al Parc de les Aigües per tenir un bon tancament de festival.
1: D'altra banda, hi ha noms molt diversos amb companyies catalanes, estatals, internacionals. Busqueu expressament aquesta barreja de diferents companyies, de diferents espectacles per nodrir el Figueres es mou?
2: Doncs a veure, una de les coses que sí que volem és cuidar com a el sector local, en el local en el sentit de Catalunya, volem que hi hagi presència d'artistes catalans, perquè a Catalunya es fa molt bona dansa i per tant volem que hi sigui present en el Figueres es mou. Tenim, gràcies a la Red a Cielo Abierto, companyies d'arreu de l'Estat, però també ens agrada que poder portar alguna pinzellada del que s'està fent a fora, i aquest any ens fa molta il·lusió portar la companyia Ad Hoc amb Salida d'Emergència, que és un espectacle que ja hi anàvem al darrere fa anys, i aquest any pues, d'alguna manera hem aconseguit que a Figueres s'escapin uns avis d'una residència de gent gran per la Salida d'Emergència. Els podreu veure el dissabte 4 de juliol.
1: Està molt bé, eh? Avis d'entre 60 i 80 anys que fan aquesta obra de Salida d'Emergència, però també veurem Bous i Vaques, un projecte comunitari. Correcte. Amb dones de Figueres d'entre 71 i 74 anys. Vull dir que vosaltres, és allò, quan algú parla d'un espectacle de dansa, sempre parlem de gent jove o de gent que té molt bona aptitud, no? Està molt en forma, però clar, aquí veiem que incorporeu espectacles amb gent gran, amb gent que té potser alguna vegada una mica del cor reduït per l'edat, eh?
2: Exacte, de fet, nosaltres el que defensem, i això és el que ens agrada dir des del festival i des de Gitar, que la dansa no té edat i que tothom d'alguna manera o altra balla, i això es podrà veure perfectament amb aquest espectacle, una col·laboració amb Figueres Escena. Cada any Figueres Escena fa un espectacle de dansa comunitària en el qual hi participen figuerencs i figuerenques, i en aquest cas, aquest any, aquest espectacle amb dones que sobrepassen ja la majoria d'edat, i per tant que potser segurament no estaríem acostumats a veure-les ballar, i aquí s'hi atreveixen i amb moltes ganes.
1: Sortim dels teatres, sortim dels llocs habituals on podríem fer un teatre al jardí, una cataquística, no? On podríem veure aquesta mena d'espectacles, i anem a recórrer la ciutat. Fins i tot aquest any recupereu el Parc de les Aigües.
2: Sí. Bueno, com he dit, amb el festival mirem cada espectacle on millor pot lluir. Feia anys que no posàvem cap espectacle al Parc de les Aigües, i aquest any hem trobat tres espectacles que quedaran molt bé, que tindrem aquesta vetllada de tarda. Estem parlant de l'espectacle de la Sia Can Carro i l'espectacle L'Urruna, dos espectacles que volten entrar al circ, i finalment acabarem amb Mil Primaveres, un espectacle que l'any passat vam veure en el seu procés de creació, vam fer una mostra, van estar de residència en el Castell de Sant Ferran, i que aquest any podrem veure l'espectacle acabat i estrenat per acabar el festival.
1: Hem de dir també que el festival programa una conferència ballada per ajudar a entendre aquest llenguatge. Encara hi ha feina per fer en aquest sentit, de que la gent s'apropi, conegui més bé el món de la dansa?
2: Sí, sempre es pot conèixer sempre molt millor, sempre es pot aprendre, sempre pots tornar a revisitar i pots tornar a aprendre allò que havies après, i si no, aquells que creuen que no en saben res de dansa, que no entenen la dansa, els convidem a venir a l'Explica Dansa, que des d'una manera molt senzilla ens donen quatre tips per introduir-nos en aquest món. I això és una col·laboració que fem cada any amb la Biblioteca Fages de Climent, l'Explica Dansa, i aquest any doncs hi tornem després de l'Explica Dansa, amb una peça de ball amb un llibre inspirat en Agatha Christie, que aquest any es commemora una efemèride de l'Agatha Christie.
1: Quin és l'espectacle o el moment que tens moltes ganes que arribi perquè tothom gaudeixi d'aquell? Senyalaries algú com especial, com diferent, com...
2: Hem mencionat la Salida d'Emergència, que serà curiós de veure aquest espectacle itinerant, però també ens fa molta il·lusió l'espectacle Aleta, de Marc Fernández, que igualment l'any passat vam poder veure una petita mostra del seu procés de creació, i que aquest any el tindrem el dissabte 4 de juliol amb la col·laboració de la Colla Castellera de Figueres, que enguany la Colla Castellera també fa anys, i amb aquesta col·laboració un espectacle que envolta entorn al gest casteller, un espectacle de dansa però també de castells.
1: Després de 13 anys, 13 edicions, encara hi ha algun somni pendent per a Figueres es mou? Què t'agradaria poder explicar quan arribeu a la 20a edició, per dir-ho així?
2: Doncs ens agradaria explicar que més enllà de les places i els carrers hem aconseguit fidelitzar un públic que vol comprar una entrada per veure espectacles més grans i que el festival pugui també programar aquests espectacles més grans, que a vegades per nivell de finançament o per infraestructura tècnica ens és una mica més complicat, i que sigui un festival que a més a més ens vingui a gent d'arreu a veure, no només figuerencs i altempordanesos, sinó també que vingui gent d'arreu de l'estat i que travessi fronteres per poder venir a veure el festival.
1: Figueres es mou serà, recordem-ho, del 2 al 5 de juliol a la ciutat de Figueres, i a més, doncs, a mi m'agradaria que la gent conegués els espectacles, que poguessin doncs, saber com es fa. Com podríem dir-li al públic, mireu, hi ha una plana web, hi ha un lloc sí. On podeu informar-vos?
2: Teniu la pàgina web del Figueres es mou, www.figueresesmou.cat, les xarxes socials de Gitart i de Figueres es mou, i comencem ja el Figueres es mou a envair els carrers i les places de Figueres amb cartells, pòsters, pancartes, que ja comencen a... ja es comença a olorar que d'aquí poc comença l'estiu i comença el Figueres es mou.
1: Mare Llop, gràcies per atendre la nostra trucada, per estar una estona amb nosaltres i esperar i desitjar que sigui tot un èxit aquesta 13a edició i que en feu moltes més del Figueres es mou. Ànims i a treballar molt dur, perquè del 2 al 5 de juliol la gent de Figueres i comarca i més enllà puguem gaudir d'aquests espectacles. Gràcies i bona tarda.
2: Merci, moltes gràcies.
0: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

0: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada d'havaneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 25 de juny tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: I ens anem ara cap al punt de les 10 del matí. Més música ara mateix amb Lady Gaga, amb la banda sonora original de la pel·lícula El Diablo se viste de Prada 2.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni tampoc espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits, segons les primeres informacions. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació allà és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre del sisme. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el Consolat Espanyol per tal de seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i diversos viatges a Zúrich durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Amb tot, enmig de la situació del Partit Socialista, Pedro Sánchez s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. I amb tot, també Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades també a centres sanitaris. Malgrat la fi d'aquesta onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de Lleida, on el risc es manté en aquest cas molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aeris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I de fet, els bombers donaven per estabilitzat ahir al vespre l'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, que ha afectat provisionalment unes 16 hectàrees, majoritàriament de massa forestal. El foc va obligar a confinar preventivament també els veïns del municipi i els usuaris d'un càmping proper. En total eren unes 700 persones. Un cop estabilitzades les flames, es va aixecar aquest confinament i a hores d'ara hi continuen treballant per tal de refredar el perímetre i evitar represes del foc. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral sentit Girona. Una avaria també a l'AP7 a Ulldecona, direcció València, deixa també un vehicle al voral i provoca lentitud en aquest punt. Finalment, una altra avaria, en aquest cas a l'AP10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un carril tallat i a banda es registren també retencions habituals a les rondes, a la C58 a Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la B30 a Barberà i a la C31 a Badalona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
3: Doncs sí, a la teva ràdio passen 3 minuts a les 10 del matí i aquí continuem ara amb aquesta cançó que convida Búhos a l'Aire Martínez a cantar doncs aquesta cançó en català, No hi ha plan B. Continuo amb tu fins les 11, un servidor de Ben Llerpes saludant a amics i companys com en Miquel Costa. Fa temps que no el veiem, aviam quan ve a la ràdio.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres

0: I diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.

0: Estem escoltant Caigo amb Dan Timinski amb aquest Heavens on Your Mind, una cançó que arribava també després d'un directe espectacular de Mèxic, de Dua Lipa, on havíem escoltat el End of an Era. Una cançó, doncs, que ens està acompanyant poquet a poquet en aquest 25 de juny, jornada de calor, però aquí a la nostra comarca el sol de moment no és que brilli gaire, eh? Està una miqueta com enterbolit el dia, eh? Ara d'aquí una estoneta també amb una nova edició del nostre butlletí de notícies, de comunicació local, en aquest cas, més notícies de casa nostra, però també amb els millors consells comercials, perquè aquí a la comarca bull de festes, bull d'activitats, tant a la comarca com a casa nostra.
1: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada d'havaneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
2: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 PM a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 PM, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 PM, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
3: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paisó Yamaha.
4: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
0: I nosaltres que continuarem descobrint música amb Joan Dausà, Mamaduixa i aquesta proposta que diu Papi,

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Un segrest que va commocionar Catalunya. Investigacions plenes d'incògnites i algun dels casos més foscos que han passat a casa nostra. Dissabte 27 de juny a les 6 de la tarda, viu Històries fosques de Vilafant 2. Amb Tura Soler, Jordi Grau, Enrique Gómez i el doctor Narcís Verdalet. True Crime en directe, misteris reals i relats que et posaran la pell de gallina. A l'Espai Agora de Vilafant, dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda. Històries fosques de Vilafant. T'atreveixes a descobrir la veritat?

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Benvinguts i benvingudes a una nova edició del nostre butlletí de notícies aquí a Ràdio Vilafant en aquest dijous 25 de juny del 2026. Figueres activa 14 refugis climàtics per afrontar les altes temperatures. Un intern agredeix un metge a la presó del Puig de les Basses. Denuncien danys en una vinya de Llançà pel pas d'un ramat de vaques. Famílies de l'Institut El Pedró reclamen més suport psicopedagògic també al batxillerat. La vilafantenca Míriam Pujades, subcampiona de Catalunya de caius de judo. També doncs farem un cop d'ull a la previsió del temps per a les properes hores amb una connexió que fem habitualment amb la xarxa de comunicació local amb el nostre company Lluís Mi Pérez.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Ajuntament de Figueres ha posat en marxa aquest estiu una xarxa de 14 refugis climàtics distribuïts entre equipaments municipals i espais exteriors per oferir punts de descans i protecció durant els episodis de calor intensa. Entre els espais interiors hi ha els centres cívics, la Biblioteca Fages de Climent i el Museu de l'Empordà. La ciutat també mantindrà punts d'hidratació a la Rambla i a la plaça de l'Ajuntament. Els refugis estan especialment pensats per a persones vulnerables com gent gran, infants o persones amb malalties cròniques i tenen com a objectiu minimitzar els efectes amb les altes temperatures durant l'estiu. Un metge del centre penitenciari Puig de les Basses a Figueres ha estat agredit per un intern que el va perseguir fins al mòdul 6 i el va colpejar a cops de puny i puntades de peu. La intervenció d'altres treballadors va permetre aturar l'agressió i el facultatiu va necessitar assistència mèdica. UGT Presons denuncia que és la segona agressió a un treballador del centre en menys d'una setmana i alerta de l'augment de la conflictivitat. El sindicat assegura que la presó ja acull a prop de 970 interns i reclama més personal, més recursos i més mesures urgents per garantir la seguretat dels professionals. Els impulsors de la vinya formativa de Llançà han denunciat importants danys provocats per una desena de vaques que, segons expliquen, continuen pasturant a la zona després d'haver finalitzat el període autoritzat. Asseguren que els animals entren cada nit a la finca i que els desperfectes poden fer perdre la collita d'enguany valorada en uns 8.000 quilos de raïm. El projecte impulsat pel celler La Vinyeta amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Institut de Llançà estima els danys en més de 14.500 euros. A més de les afectacions als cultius, també preocupa la seguretat viària, ja que el ramat es mou prop de la carretera N260. L'Ajuntament assegura que ja treballa per trobar una solució al problema. L'Associació de Famílies de l'Institut El Pedró de l'Escala reclama al Departament d'Educació més recursos d'atenció psicopedagògica i que aquest servei també arribi a batxillerat. Denuncien que dues professionals han d'atendre a més de 600 alumnes d'ESO i alerten que el suport desapareix en una etapa en què molts joves continuen necessitant orientació acadèmica i emocional. La direcció del centre comparteix la preocupació i considera insuficients els recursos actuals. Les famílies demanen ampliar la plantilla d'orientació, revisar les ràpides i garantir una educació inclusiva i un acompanyament adequat per a tot l'alumnat.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I en l'àmbit esportiu, la judoka vilafantenca Míriam Pujades del Judo Nakama s'ha proclamat subcampiona de Catalunya de quius després d'aconseguir la medalla de plata al campionat disputat a Badia del Vallès. Pujades, que competia en categoria de menys 70 quilos en cinturó marró, va superar diverses rivals abans de caure a la final. El Nakama també va comptar amb la participació d'Adrià López i César González. López va quedar a les portes del podi en la categoria de menys 90 quilos, mentre que González, en el seu primer any practicant judo, va completar una bona actuació, tot i no poder aconseguir cap victòria.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
3: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió meteorològica per a les properes hores amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia. Tenim per endavant una jornada de molta calor. Una altra vegada a les comarques de Girona. De fet, no varia ni gota la temperatura. Continuarà l'onada de calor en alguns indrets de la Garrotxa, de l'Alt Empordà, de l'interior del Baix Empordà, a la Selva, també el Pla de l'Estany i el Gironès. En aquestes comarques, de 35 a 40 graus, de fet, molt a prop dels 40 graus avui, al voltant de la vall del Fluvià, per tant, entre la ciutat d'Olot, també arribant fins a Figueres, en el cas de la vall del Ter, en el seu tram del Gironès, aquestes temperatures voltant als 40 graus. Ja al matí està sent molt i molt suau, molt xafogós, ni tan sols a l'Alt Pirineu l'ambient és fred a hores d'ara, i de núvols en tindrem poquets, alguns que arribaran aquesta tarda des del sud, que bàsicament deixaran el cel mig ennuvolat, poca cosa, i també alguna nuvolada més potent a la Cerdanya o a l'Alt Ripollès amb alguna gotellada, però la veritat és que avui de tempestes en tindrem molt poquetes. N'estem pendents a la xarxa.
3: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
1: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
3: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: I sortim de l'informatiu, d'aquest informatiu local i comarcal, amb música, 8 minuts que passen de 2:15 d'11 amb Bebe Rex.

New Religion de Bebe Rexha Fightless aquí amb nosaltres en aquest 25 de juny en directe des de Ràdio Vilafant FM. Continuem amb més música amb aquest Malmo 040 i una cançó que es diu Por ti, por mi.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Cham per als més valents. Paire Thailand pels petits. Tropica Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: I anem amb la cançó de Fangoria, amb la seva música característica, amb el seu so, amb el seu estil. I ens arriba Me Voy, una cançó que ens presentàvem el març del 26. Arribant a 3:15. Gràcies per escollir-nos aquí a Vilafant FM, acompanyant-te amb tu aquest estiu.

sí que surt una miqueta el sol. Ei, deien que sortiria el sol, que faria calor, i fins fa poquet, eh? Estava una mica el cel així entrenyinat i deies, que raro, eh? La xafagó hi és, eh? I no ens esperem pas de que algun dia d'aquests tinguem alguna tempestet, algun ruixadet, eh? Amb aquestes calors que estem tinguent, arribant quasi als 40 graus, eh? I de Fangoria, Manuel Turizo.

0: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres, concert.

0: avui diumenge petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 25 de juny tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
3: Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros. Esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris als Almogàvers de l'Empordà.
4: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
6: Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
5: La ràdio que ens uneix.
7: No sé a dónde voy, no es real.
8: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I al 107.3 de la FM arriba Olivia Dean amb aquest So Easy a 6 minuts per les 11. Després amb Lady Gaga.

So Easy amb Olivia Dean. Ens manquen, doncs, 3 minuts i mig, aproximadament, per deixar-vos amb una nova edició de l'informatiu de la xarxa, d'aquest butlletí de 3 notícies, i serà el torn d'anar a escoltar clàssics amb la nostra companya Mercè Munt, des d'aquí, des de la FM. Sí que marxarem i ho farem amb Lady

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts de moment i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és molt complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, lluny d'aquest epicentre dels sismes. El govern manté també contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi de l'onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aèris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I de fet, al Moianès els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que ha cremat 7 hectàrees de bosc a Sant Quirze Safaja. Tot i estar estabilitzat des d'ahir, els bombers encara no l'han donat per controlat. Ens amplia aquesta informació el Jordi Givert d'Ona Codinenca.
2: El perímetre de l'incendi, que va començar a primera hora de la tarda d'ahir, ja està encerclat, però el terreny dominat per cingleres dificulta la mobilitat dels bombers, que mantenen un ampli dispositiu per evitar que hi hagi revifalles. Els agents rurals, per la seva banda, estan investigant l'origen del foc. Aquesta es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping L'Illa i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
3: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, i ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
2: Ahir el foc va obligar a confinar els veïns del municipi durant 7 hores per la proximitat de les flames als nuclis habitats i facilitar també la tasca dels bombers.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar a tots els implicats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres

diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Sabem el tipus de música que t'agrada i per això des de Ràdio Vilafant t'oferim qualsevol estil musical. No ens perdis.
2: Justo con la democracia de un país que ahora se muere.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada d'havaneres i tas de suquet de peix a càrrec de la confraria de pescadors de Roses. A 10:00 PM espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
4: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paisó Yamaha.
5: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
6: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
7: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
6: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
7: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
6: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
7: Ajuntament de Vilafant.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Si sona bé, si és una bona cançó, si té ritme, sona a Ràdio Vilafant.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: 107.3 FM.
1: Tots els programes que escoltes aquí a Ràdio Vilafant els tens per descarregar-te'ls des de la nostra plana web www.radiovilafant.net o .cat.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: La millor selecció musical del món.

26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.

0: 93 FM.
1: Des del Vallès fins a...
2: Com que no? Aquí sí que escoltes la millor música. És la teva sintonia, és la teva ràdio en aquest punt del dia.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.
5: Ah,

0: Xam per als més valents. Pirate Island pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 25 de juny tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
6: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
5: Inscripcions a www.vilafant.cat.
7: 107.3 FM.
8: Ens deixem encisar per la música de Maria del Mar Bonet. Aquesta cançó és Blaus i Blaus, des del nou treball. L'aigua no cansa.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: tremols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre dels sismes. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el Consolat Espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà i ampliarà aquest any 161 noves places residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns neurodesenvolupament o també problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre el diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit també activació amb ambulància trasllat a l'afectat a un centre sanitari. I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals i establiments permanents amb un tiquet mitjà de compra de 46 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona. Segons ha confirmat la policia, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també a tots els implicats. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la P7 a Ulldecona continua deixant un vehicle al voral direcció València. També a la C25 a Sant Hilari de Sacalm, una altra incidència direcció Lleida afecta a aquest punt. I una tercera avaria també a la P7 a Sant Feliu de Buixalla o direcció Barcelona deixa en aquest cas un carril tallat.
1: Notícies en xarxa.
2: A Ràdio Vilafant seguim connectats. A cada moment seguim amb bona música.
3: Després d'uns quants mesos, avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remputat.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Plegats en aquesta peça musical, Sexeni i Sidoní. Per

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recorda.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Xam per als més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.

0: em costa dormir.
1: I és que de vegades ens costa dormir, eh? Això ens passa a molta gent a les nits, eh? Allò que no acabes de conciliar el somni. Marina Freixas ens parla d'això des del llit. Ballo per oblidar-te.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Reggaeton, rock and roll, rumbas, cumbias, al

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: Tetuán. Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Torna a ser la veu de la cançó del Mundial, Shakira, Burna Boy. Aquí tens el Dai Dai.

0: temps era...
1: A Ràdio Vilafant seguim en marxa, no ens aturem. Aquí escoltaràs el millor so del moment.
0: Cantava cançons de matinada sota un cirerer florit. Jo volia ser com ell de gran, però de mica en mica me'n vaig adonar que això mai seria possible. Jo també he escrit cançons per a les meves Lucies, Martes, Helenes, quan no feia res més que pensar en elles. Per Sant Joan, al meu carrer, jo també buscava alguna fusta per cremar mentre rascava mistos Garibaldis per les parets del meu barri. Ell, com el faroner del Cap de Pera, sempre vigilant, ens ha explicat la vida amb cançons que són la nostra banda sonora. L'atzar és tan capriciós que estic segur que avui serà un gran dia i seria fantàstic que aquesta nit no s'acabés mai. Joan Manuel Serrat.

platges de sorra blanca i camps de tarongers. Si algú m'assegurés que allà dalt no hi ha urgències,

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

Au, au, no siguis així. Recomana la nostra sintonia als teus amics, als teus coneguts. Digue'ls on poden escoltar i trobar la millor música i la millor companyia. 107.3, exacte, la nostra.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Álvaro de Luna també vol compartir amb nosaltres una estona aquí a la FM, a Ràdio Vilafant FM, amb aquest Dime, ¿dónde estás?

0: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Hi ha cotxes que et porten. I després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paissó Yamaha.
5: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 25 de juny tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aigua Llum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a les 11 del matí, al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A les 10 de la nit, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
9: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
10: He agafat l'últim tren que puja...
11: Preparat per no parar d'escoltar la millor música? Doncs puja el volum a Ràdio Vilafant, 107.3 a la FM. Escrivint versos d'enyor per la que fa...

0: t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Moment per la veu càlida de Judith Nederman, Llibert.

al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Ràdio Vilafant 107.

0: Més i més novetats des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, com aquesta nova cançó d'Olivia Rodrigo, The Cure.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat ja 164 morts i més de 1.000 ferits, segons les darreres informacions. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a

0: desenvolupament o problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen d'una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha atès en aquest cas 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit activació amb ambulància, traslladant l'afectat a un centre sanitari. I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals i establiments permanents amb un tiquet mitjà de compra de 46 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir precisament durant la Revetlla al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també tots els implicats. I pel que fa al temps, la situació es manté estable i assolellada amb alguns núvols prims i possibilitat d'algun ruixat puntual, sobretot al Pirineu Occidental, durant la tarda. També reforçarà el vent marítim a la Vall de l'Ebre, al sud de Ponent i a la Costa Brava.
1: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició d'etiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició del nostre butlletí de notícies aquí a Ràdio Vilafant en aquest dijous 25 de juny del 2026. Figueres activa 14 refugis climàtics per afrontar les altes temperatures. Un intern agredeix un metge a la presó del Puig de les Basses. Denuncien danys en una vinya de Llançà pel pas d'un ramat de vaques. Famílies de l'Institut El Pedró reclamen més suport psicopedagògic també al batxillerat. La vilafantenca Míriam Pujades, subcampiona de Catalunya de caius de judo. També doncs farem un cop d'ull a la previsió del temps per a les properes hores amb una connexió que fem habitualment amb la xarxa de comunicació local amb el nostre company Lluís Mi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: L'Ajuntament de Figueres ha posat en marxa aquest estiu una xarxa de 14 refugis climàtics distribuïts entre equipaments municipals i espais exteriors per oferir punts de descans i protecció durant els episodis de calor intensa. Entre els espais interiors hi ha els centres cívics, la Biblioteca Fages de Climent i el Museu de l'Empordà. La ciutat també mantindrà punts d'hidratació a la Rambla i a la plaça de l'Ajuntament. Els refugis estan especialment pensats per a persones vulnerables com gent gran, infants o persones amb malalties cròniques i tenen com a objectiu minimitzar els efectes amb les altes temperatures durant l'estiu. Un metge del centre penitenciari Puig de les Basses a Figueres ha estat agredit per un intern que el va perseguir fins al mòdul 6 i el va colpejar a cops de puny i puntades de peu. La intervenció d'altres treballadors va permetre aturar l'agressió i el facultatiu va necessitar assistència mèdica. UGT Presons denuncia que és la segona agressió a un treballador del centre en menys d'una setmana i alerta de l'augment de la conflictivitat. El sindicat assegura que la presó ja acull a prop de 970 interns i reclama més personal, més recursos i més mesures urgents per garantir la seguretat dels professionals. Els impulsors de la vinya formativa de Llançà han denunciat importants danys provocats per una desena de vaques que, segons expliquen, continuen pasturant a la zona després d'haver finalitzat el període autoritzat. Asseguren que els animals entren cada nit a la finca i que els desperfectes poden fer perdre la collita d'enguany valorada en uns 8.000 quilos de raïm. El projecte impulsat pel celler La Vinyeta amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Institut de Llançà estima els danys en més de 14.500 euros. A més de les afectacions als cultius, també preocupa la seguretat viària, ja que el ramat es mou prop de la carretera N260. L'Ajuntament assegura que ja treballa per trobar una solució al problema. L'Associació de Famílies de l'Institut El Pedró de l'Escala reclama al Departament d'Educació més recursos d'atenció psicopedagògica i que aquest servei també arribi a batxillerat. Denuncien que dues professionals han d'atendre a més de 600 alumnes d'ESO i alerten que el suport desapareix en una etapa en què molts joves continuen necessitant orientació acadèmica i emocional. La direcció del centre comparteix la preocupació i considera insuficients els recursos actuals. Les famílies demanen ampliar la plantilla d'orientació, revisar les ràtios i garantir una educació inclusiva i un acompanyament adequat per a tot l'alumnat.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: I en l'àmbit esportiu, la judoka vilafantenca Míriam Pujades del judo Nakama s'ha proclamat subcampiona de Catalunya de quius després d'aconseguir la medalla de plata al campionat disputat a Badia del Vallès. Pujades, que competia en categoria de menys 70 quilos en cinturó marró, va superar diverses rivals abans de caure a la final. El Nakama també va comptar amb la participació d'Adrià López i César González. López va quedar a les portes del podi en la categoria de menys 90 quilos, mentre que González, en el seu primer any practicant judo, va completar una bona actuació, tot i no poder aconseguir cap victòria.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
3: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: I amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió meteorològica per a les properes hores amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia. Tenim per endavant una jornada de molta calor. Una altra vegada a les comarques de Girona. De fet, no varia ni gota la temperatura. Continuarà l'onada de calor en alguns indrets de la Garrotxa, de l'Alt Empordà, de l'interior del Baix Empordà, a la Selva, també al Pla de l'Estany i al Gironès. En aquestes comarques, de 35 a 40 graus, de fet, molt a prop dels 40 graus avui, al voltant de la Vall del Fluvià, per tant, entre la ciutat d'Olot, també arribant fins a Figueres, en el cas de la Vall del Ter, En el seu tram del Gironès, aquestes temperatures voltant als 40 graus. Ja al matí està sent molt i molt suau, molt xafogós. Ni tan sols a l'Alt Pirineu l'ambient és fred a hores d'ara, i de núvols en tindrem poquets, alguns que arribaran aquesta tarda des del sud, que bàsicament deixaran el cel mig ennuvolat, poca cosa, i també alguna nuvolada més potent a la Cerdanya o a l'Alt Ripollès amb alguna gotellada, però la veritat és que avui de tempestes en tindrem molt poquetes. N'estem pendents a la xarxa.
3: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
0: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
3: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 25 de juny tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera onada de calor de l'any deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema d'enguany. Són declaracions a la xarxa.
2: El pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
3: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop reclamen actuacions urgents per resoldre

0: Montserrat i Esplugues de Llobregat.
1: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
0: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a un miler.
1: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència encara treballen per extraure gent de sota la runa.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
1: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
0: Als esports, Toni Castro, al Barça de bàsquet, ha dit adeu al títol de la Lliga CB amb una derrota contra el València.
2: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc i aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua amb títol de l'hoquei Lliga i el Barça de futbol sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
0: Cop d'ull al temps i amb aquestes temperatures que estem patint encara, Luismi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i de fet avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols. Alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En aquest mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edats repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
6: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
5: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb V-baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
0: Mentrestant, a la comarca del Moianès, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi declarat a Sant Quirze Safaja i que ja ha cremat 16 hectàrees de bosc. Un foc que podria haver estat provocat per un element pirotècnic o per una cigarreta mal apagada, segons les primeres hipòtesis. On acudirem que Jordi Givert?
7: Fins a 8 dotacions de bombers continuen treballant en aquest incendi, que està estabilitzat però encara no està sota control. La geografia, dominada per cingleres, dificulta els treballs per acabar d'actuar amb bosses de foc que hi ha dins d'un perímetre que, això sí, ja no avança. De fet, els bombers s'ajuden de drons per analitzar l'evolució del foc i continuen, a més, remullant i revisant els punts calents. A les zones on el foc ja no crema, es

0: treballa amb eines mecàniques per reduir el risc de revifalles de foc. Mentrestant, els agents rurals treballen amb la hipòtesi, encara sense confirmar, que el foc podria haver estat provocat per un element pirotècnic o bé per una cigarreta mal apagada a tocar d'una estació d'autobús del municipi.
1: I és que les altes temperatures afavoreixen la proliferació d'incendis. De fet, ja està activat el dispositiu de prevenció de focs a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu al territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o de qualsevol indici de foc. Anna Ruiz, bon dia.
2: Hola Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
3: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
2: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
1: Prevenció de cara als incendis, però també de cara a futures sequeres. La Diputació de Barcelona ampliarà una 80 de municipis el programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això ho fa un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellver, bon dia.
4: Bon dia. El pla permetrà a aquesta 80 de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
5: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també és que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
4: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
1: Encara més mesures en aquest sentit. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit. Ho fa després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental.
6: Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país basades en noves infraestructures com les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, caldria repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit a la xarxa.
7: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
8: Notícies en xarxa.
1: Al Baix Llobregat, els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
9: La Clínica Dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
1: Encara en crònica social, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
6: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
10: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
1: I detingut un home a Alcanar, al Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i pornografia infantil.
6: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones, menors d'edat, d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: És un dels titulars de la jornada. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
12: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
11: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
13: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
11: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
1: És un quart de tres. En capítol internacional, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat registrats a Veneçuela deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
6: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars amb recursos dipositats als fons monetari internacional per construir hospitals, escoles i habitatges.
14: La cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
6: Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota de la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció d'Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana en els terratrèmols. El conseller ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, lluny de l'epicentre d'aquests terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, però sí que hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Anesne Solabarrieta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
6: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
13: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat, i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Una incertesa i una angoixa a la qual feia referència el president i que està ben present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza l'ajuda humanitària.
6: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes del terratrèmol. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
8: Notícies en xarxa.
1: El Congrés ha començat avui el debat de la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i compta amb un ampli suport i l'única oposició de Vox.
6: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
15: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos. No necesitamos ser corregidos. No necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
6: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat i quan s'utilitza també la violència, la intimidació o l'engany.
1: En política, després del discurs d'ahir de Pedro Sánchez i de la resposta dura dels grups al Congrés, qui continua demanant més explicacions al president del govern és Esquerra Republicana.
6: Els republicans asseguren que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total a la Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
16: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
6: El diputat d'Esquerra a Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
1: La Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca per al primer trimestre de l'any vinent. Es tracta d'un pas clau en el desenvolupament del pla director urbanístic en el nou pol econòmic de la ciutat. Uau Lleida Ràdio, Quim Gassó.
17: Ambdues institucions han adquirit el compromís d'accelerar la posada en marxa del nou polígon en el marc de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de Lleida, que s'ha reunit aquest dijous a la Paeria, en una trobada encapçalada pel pa en cap Fèlix Larrosa i el conseller de la presidència Albert Dalmau. Els diversos actors de la reunió han situat l'impuls definitiu del polígon industrial de Torreblanca 4 Pilans com el principal projecte estratègic per l'economia lleidatana, juntament amb la construcció del nou recinte firal. Tot i que és un tema encallat des de fa anys, Paeria i Generalitat han afirmat que estan posant tots els esforços per resoldre'l definitivament, tal com ha explicat Albert Dalmau.
18: Jo els he dit que amb Torreblanca estem volant. I ho dic amb aquesta contundència. O sigui, amb Torreblanca, l'aliança que hi ha entre l'Ajuntament, entre la Paeria, l'Incasol i la Direcció General d'Urbanisme fa que estiguem volant. Més ràpid del que anem és impossible anar-hi, perquè estem anant en estricte compliment dels terminis.
17: L'altre tema central de la reunió ha estat el finançament de la construcció de la nova Fira de Lleida, que comportarà un cost d'entre uns 80 i 100 milions d'euros.
1: I és moment per a la cultura. Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i d'un cor de 3 actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Al retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
20: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries, jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
19: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que assegura que no tindrien sentit a cap altre musical.
1: Gràcies, David. I avui, en Plana Cultural, també ens fixem en els ateneus, que mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català. Així tot els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua, fet a una quinzena d'ateneus de Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
21: Bon dia. Segons l'estudi d'ús i presència del català als ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
22: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs, d'anar polint aquestes coses.
21: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
23: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin tacadoli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
21: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
1: I arriben els esports. Avui amb la presència de Toni Castro a l'estudi. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
24: Bon dia, Marta. Amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València per 84-108. Els valencians es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit amb 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Pantera amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de l'entrenador Xavi Pascual i també de Toranski, La Provítola i Billy Hernán Gómez, que segueixen i marxen del Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat superior.
25: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa, hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
24: D'altra banda, la Sisa Joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hanga al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de 2 temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i una 8,2 assistències a la Lliga Endesa. I l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu de la gironina, Pere Puig, valora aquest fitxatge de Caral Casas.
26: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat a Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
24: L'Igualada Rigat ja és a casa amb el trofeu de campió de l'hoquei Lliga. L'equip de la noia, que feia 29 anys que no aixecava el trofeu, va guanyar el títol als penals a la pista del Liceo. Aquesta tarda, l'Igualada celebrarà aquesta hoquei Lliga amb una rua que arrencarà a les 7 a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I també aquesta tarda, el Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts es va imposar els blaugrana per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt de l'eliminatòria. Tot i això, Marta, els catalans dominen la sèrie per 2-1.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
5: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
7: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant que diu així: Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades com més busques menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa i amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La primera onada de calor de l'estiu deixa 43 morts a Catalunya, segons estimacions del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany. Són declaracions a la xarxa.
3: El pic de calor ha començat abans i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: Els darrers 4 dies el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
4: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
5: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
1: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
4: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
1: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels 2 terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1.000.
4: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just ara els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota la runa.
1: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray.
4: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
1: Els esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota contra el València.
6: Tercera i definitiva derrota per 84-108, el Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua el títol de l'Hockey Lliga i el Barça a Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
1: I fem un cop d'ull al temps davant les altes temperatures que encara s'estan registrant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca del Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols. Alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge i fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. i ho ha explicat a la xarxa.
3: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments, augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
8: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Civic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
1: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o qualsevol indici de foc. Els ha visitat avui l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
9: Hola Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
10: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
9: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
1: També estan ja activats els agents rurals, que han incorporat 20 vehicles nous per a les unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El COR renova d'aquesta manera el gruix de la flota en el marc del pla estratègic fins al 2030, que ha de permetre doblar el nombre d'efectius humans en aquests 4 anys. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino.
11: El cos d'agents rurals duplicarà la seva plantilla d'aquí l'any 2030. Passarà de 650 efectius actuals a 1.300. És el gran titular que ha deixat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, des de Santa Perpètua de Mogoda, en la presentació dels nous recursos per la campanya forestal de l'Infocat.
12: Objectiu ambiciós, no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques, incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a el que són les unitats de treball dels equips de dron i per altra banda doncs, també per tot el que fa referència al conjunt de tasques vinculades amb els atestats.
11: A banda del creixement de personal, el departament també injecta múscul a la flota sobre rodes. Avui s'han presentat 20 vehicles especials que formen part d'una licitació més ampliada de 245 nous vehicles. L'objectiu final és assolir una flota total de 395 unitats sobre el terreny, renovant els models més antics.
1: I tenim encara més actualitat vinculada a la calor. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Sant Feliu.
13: A Badalona, les entitats impulsores de la Declaració de Badalona insten a l'Ajuntament a garantir l'accés als equipaments municipals i espais públics d'ombra durant els mesos de més calor. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir riscos per a la salut, com els cops de calor. A la ciutat n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Per aquest motiu, des de la Declaració Badalona han presentat diverses propostes per assegurar una gestió efectiva als refugis climàtics. Entre aquestes destaquen garantir el servei durant el mes d'agost i ampliar els punts de refugi amb acords amb altres administracions. Des de l'Ajuntament, però, encara no han donat resposta a les entitats.
14: Sant Feliu de Llobregat compta aquest estiu amb una xarxa de microrefugis climàtics formada per comerços, farmàcies i serveis de proximitat que ofereixen espais de confort tèrmic per protegir la ciutadania durant els episodis de calor intensa. Aquests establiments, dins del seu horari habitual, proporcionen un espai climatitzat posant a disposició del veïnat aigua potable, seients per al descans o materials de lectura i espera. Amb aquesta iniciativa, impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona, es reforça la xarxa local de refugis climàtics municipals.
1: I una altra preocupació davant del canvi climàtic són les sequeres, cada cop més freqüents i extenses. Doncs bé, la Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això un cop validat el pla pilot que s'ha fet aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. El pla permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
16: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
15: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
2: Notícies en xarxa.
1: El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
18: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
17: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
5: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat, més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca, més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona, allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
17: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
1: És un altre dels titulars del dia. Al Baix Llobregat, els Mossos han detingut 4 falsos dentistes i el propietari d'un seguit de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
19: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
1: Encara ara, en clau de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
4: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant d'aquest enfrontament es va produir el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sots caps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
20: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
1: I detingut un home al Canal, Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil.
4: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem en el capítol internacional. Avui, molt focalitzat a Veneçuela, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat que s'han registrat les últimes hores deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
4: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons amb 200 milions de dòlars amb recursos dipositats al Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles y habitatges.
21: Las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
4: Així, tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana, però sí que ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, i això està lluny de l'epicentre dels terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Esne Solabarrienta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
4: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
5: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat, i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Una incertesa i una angoixa que està present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza una ajuda humanitària.
4: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport, això sí, amb el vot en contra de Vox.
4: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
22: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
4: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
1: Mollerussa posa en marxa una plataforma pionera a la demarcació de Lleida per gestionar i preservar la memòria dels difunts al cementiri. Es tracta d'un nou servei que a través d'un codi QR permet a les famílies afegir vídeos, fotos o cançons vinculades als difunts. A més, els visitants poden veure on estan enterrats. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
0: Mollerussa es converteix així en el primer municipi de la demarcació que a través d'una mateixa aplicació pot localitzar els sepulcres, gestionar el cementiri i crear memorials personalitzats. Hi ha l'ús públic i el privat. En parla primer en Marc Castanyer, que és l'informàtic de l'empresa promotora, que s'anomena igual que l'aplicació, Immemorial, i després en Xavier Navau, el gerent d'aquesta.
6: Sí, el que hi ha bàsicament és la dada d'inhumació de la persona que descansa. Hi ha el sector on es troba i el nicho on es troba la persona, a tret del nom i el cognom del difunt.
7: Més enllà d'això, també qui ho desitges podria tenir còdecs QR personalitzats per ubicar els llocs on la gent descansa i allí poder ficar fotografies, vídeos...
0: Ara es tracta d'una prova pilot i l'aplicació també ofereix informació relacionada en serveis funeraris com floristeries.
1: I repassem altres notícies destacades avui. 9 detinguts a Sitges acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros.
4: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
1: Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre.
4: El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al macro Pou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. En una segona fase, entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació de Bon Pastor.
1: I Salut començarà a vacunar de la grip i la Covid el 21 de setembre a residències majors de 80 anys, embarassades i infants.
4: El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups.
1: Arriba la cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors a l'escenari, l'obra musical la representa al Teatre Romea a partir de dimarts vinent i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
24: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries, jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
23: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
1: I el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, mostra per primera vegada una col·lecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
25: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
26: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
25: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
1: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
3: Bon dia, Marta. Amb una derrota la tercera consecutiva contra el València per 84 a 108, el Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana i també de Satoranski, la Provítola, Billy Hernán Gómez, que no segueixen el Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat molt superior.
8: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats. Cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa, hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
3: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní. L'ale hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i 1,8 assistències a la Lliga Endesa. I encara en bàsquet, l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots, i es retrobarà amb Roberto Iñiguez a Girona. El director esportiu Pere Puig valora el fitxatge de Caral Casas.
9: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents, doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix bé en Roberto i que ben segur en sabrà treure el màxim profit.
3: El Barça de futbol sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de la Lliga. Juga dos quarts de vuit a la pista del Pozo de Múrcia. L'entrenador Javi Rodríguez admet que l'equip té ganes de refer-se amb una victòria i apunta la clau per guanyar avui.
10: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
11: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
3: I també aquesta tarda, Marta, l'Igualada Rigat celebrarà el títol de l'Hockey Lliga amb una rua pels carrers de la ciutat, una rua que arrencarà a les 7 a les Comas i arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre.
1: Merescudíssima celebració per a l'Igualada. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i són ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
12: La xarxa de comunicació local. Gràcies per...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El ple del Congrés ha aprovat avui per 178 vots a favor PP, Vox, UPN i Junts i 171 en contra el PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG, una moció del PP que insta el president del govern espanyol a assumir responsabilitats en forma de dimissió o en tot cas sotmetre's a una qüestió de confiança. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir el suport dels 7 diputats de Míriam Nogueras, malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa. Fons del grup han recordat que els motius que el PP presenta a la moció no són els mateixos. I no deixem el Congrés perquè precisament ha donat llum verda a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió per les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport. Això sí, el vot en contra només de Vox. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
2: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron daño en nombre de una falsa cura, porque no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad, y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
1: I la primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya. Segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat, es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.

0: això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: I són pendents, a Veneçuela augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats i els ferits arriben a 1 miler. Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Tot i això, les xifres de víctimes són encara una estimació, perquè tot just els serveis d'emergència treballen per intentar extreure la gent. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars davant del Jungfrau a Suïssa en una estació de tren situada a 3.450 metres, juntament amb els castellers de Lausana, en el que s'anomena el Top of Euro, castells de 3 de 7, 4 de 7.

0: per Josep Maria Jurado.
1: La història de la música disco serà la protagonista al començar el programa, com fem amb cada edició de Hot Dance 80. I avui encetarem la història de la música disco amb la música de Roberta Kelly.

Roberta Kelly va néixer a Los Angeles el 1942. Va començar la seva carrera com a cantant de soul i de gospel i afincada a Alemanya. De seguida va passar per tota artilleria de territoris de la música disco.

Roberta Kelly es va associar amb Giorgio Moroder i Peter Bellotte en el segell Oasis de Giorgio Moroder.

Els seus millors treballs foren els àlbums This Is a Roberta Kelly, editat el 1975, Zodiac Lady 1977 i Getting the Spirit, editat el 1978.

Els tres àlbums van ser produïts per George Moroder. El segon, Zodiac Lady, editat al 77, una de les poques col·leccions de gospel interpretades en clau de música disco.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Si us dic Neil Tennant i Chris Love, sabeu qui són? Lògicament, són els Pet Shop Boys.

I aquesta cançó s'anomena Vocal. I és que tenim de recordar intèrprets que funcionaven als 80s, però està bé que escoltem coses que no posem habitualment. I després de Pet Shop Boys anem a escoltar la música de

I Want You Back. És la música de Bananarama. Està sintonitzant Hot Dance 80, la història de la música disco i tota la música que funcionava a les pistes de ball. Ells són Technotronic i això és Rocking Over the Beats.

I seguim amb més històries a Hot Dance 80. Se'ns ha acabat la cançó de Toy Soldiers de cop. I estem escoltant ara Erasure, i això és Shadows.

Aquest era el techno que ens feia als anys 80. Erasher i Charos. I seguim escoltant més música que funcionava als 80. Aquest va ser el primer senzill de El Lleter d'Anglaterra. Sí senyor, sí senyores, això és Rick Astley i això és el Never Gonna Give You Up. Un número a les pistes de ball que recordem avui aquesta edició de Hot Dance 80.

I seguim escoltant bona música, com sempre, aquí a Hot Dance 80. En aquesta ocasió ens arriben els Blue Monkeys i això és This Is Your Life.

I seguim amb més marxa, més ritme. Ara, amb la reina del pop. Ens arriba la Madonna amb Express Yourself.

la que ha estat la reina de la música pop a les pistes de ball durant moltíssims anys. Express Yourself és la música de la Madonna. I seguim amb una altra dona, ara Kim Wilde, i li canta el cumpleanys.

I seguim amb més històries perquè se'ns acaba aviat el temps. És la música de Cook Robin i això és Just Around the Corner.

I anem acabant aquesta edició de Hot Dance 80 i ho farem amb el nivell 42. Level 42, The Sun Goes Down, Living Up. Fins la propera. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rora. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ordena investigar les filtracions en el pla Plus Ultra, identificar els seus responsables, donada, diu, la gravetat dels fets i el seu potencial d'encaix en tipus penals de revelació d'actuacions reservades. El jutge ha pres aquesta decisió després de la filtració de la declaració de l'expresident Zapatero davant l'audiència, així com el contingut de les seves agendes personals. El jutge afirma que adoptarà noves mesures per garantir el secret extern, atès que les que s'han fet fins ara han estat insuficients. I encara a l'àmbit judicial, una jutgessa de Badalona ha donat la raó a la família de la Mina, que dijous 18 de juny va tornar a ocupar el pis on l'havien desallotjat aquell mateix dia. El Consorci de la Mina, que és propietària dels blocs de la Rambla i pretén recuperar-los per rellotjar famílies de l'edifici Venus, va demanar un nou desallotjament urgent. Tot i els antecedents del cas, la jutgessa ho ha denegat de manera taxativa. Primer, perquè diu que res fa pensar que el reallotjament de Venus sigui imminent i, per tant, no hi ha motius d'urgència. I segon, perquè entén que la mesura no seria proporcionada, la família afectada és vulnerable i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no li ha ofert una alternativa raonable. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions precisament urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Carme Poveda és la directora de la memòria.
2: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
1: Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macropou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. És una segona fase que serà entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. Aquest tall de

0: 107.3 FM.
1: Quan parlem i pensem en Rem, de seguida ens ve a la nostra memòria aquesta cançó. Una de les més importants dins la seva llarga trajectòria musical de Rem és el Losing My Religion.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Ràdio Vilafant.
1: John Travolta, Olivia Newton-John, des de la pel·lícula Grease, i aquests You're the One That I Want.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

aquestes balades inoblidables amb formacions com aquesta de Foreigner, un grup de rock format a Nova York al 76. I want to know what love is. Vull saber què és l'amor.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
3: Si vols estar al dia, consulta la web del nostre ajuntament, vilafant.cat. Buddy, you're a boy, make a big noise, play.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: programa a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Diuen i semblen que ja de ben jove tocava la guitarra en una banda de blues. Ens estem referint a The Alan Parsons Project. Així és com recordem un dels seus grans èxits, Don't Answer.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 25 de juny tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
6: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
5: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
6: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
5: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
6: Ajuntament de Vilafant.

La vida és la vida i aquí la tenim per viure-la al 100% i amb intensitat. La recordem i en directe de la mà d'Opus. Life is life.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivat de les temperatures extremes. Catalunya és la comunitat amb més mortalitat de tota la península, ja us dèiem, des de diumenge i fins ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany.
2: Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans. Normalment nosaltres activàvem el pla de resposta a 1 de juny, no? I ja des de finals de maig es van registrar temperatures molt elevades per sobre de l'habitual. I això també fa que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: I és que les dades de l'àrea metropolitana de Barcelona i del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen l'augment de la freqüència i la gravetat també dels episodis de calor extrema. Per aquest motiu, Declaració Badalona demana a l'Ajuntament decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu. Les entitats impulsores d'aquesta declaració insten a l'Ajuntament a garantir l'accés a equipaments municipals i espais públics d'ombra durant aquests mesos. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir els riscos per la salut, com és el cas dels cops de calor. A Badalona, com estàvem parlant en aquest cas concret, n'hi ha 14, però bona part d'ells va tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. I al Moianès, els bombers encara treballant l'incendi forestal que ha cremat 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze de Safaja. Tot i estar estabilitzat, els bombers encara no l'han donat per controlat. Els agents rurals estan investigant l'origen del foc, que podria haver tingut un element pirotècnic. I Salut començarà a vacunar de la grip i de la Covid el 21 de setembre en residències majors de 80 anys, embarassades i infants. El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació de la resta de grups d'edat. I 9 persones detingudes a Sitges acusades de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros. Segons ha informat el cos, es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments a turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions van accedir al domicili del líder de la trama a Sitges.

de Lola Flores i del guitarrista Antonio González. És Antonio Flores recordant aquests 7 vides des del 107.3 Ràdio Vilafant.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

I què és el que t'impulsa a tu a aixecar-te cada dia? Doncs a nosaltres la passió per escoltar-te i poder connectar amb cadascun dels teus sentits. Aquí estem per tu.

0: 107.3 FM.
1: Endinsant-nos en el món del romanticisme amb l'italià per excel·lència, Eros Ramazzotti, si va estar sent un par de canciones.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada d'havaneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
4: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha.
5: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
6: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: fan. 107.3 FM.
1: Les 24 hores del dia, música per a tu, música per a tothom.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges en selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Música d'actualitat i música del record a Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Del nostre calaixet dels records, també un temps per Santana i Mana junts amb aquest cor.

morir diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Una de les cançons més conegudes d'aquesta formació, no ho dubte, Don't Speak, no parlis.

0: els dimecres al vespre.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Camp per als més valents. Paire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 25 de juny tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.

0: 93 FM.
1: La seva música va arribar a traspassar fronteres. Estem parlant de la formació Mecano, encapçalada per Ana Torroja i els germans Nacho i José María Cano. Grans èxits, començant cap allà el 1981 amb cançons com aquesta, Me colé en una fiesta.

26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Mercè Roura. Espanya, Itàlia i la República Txeca enviaran equips de rescat, alguns dels quals comptaran amb gossos de rescat. A Veneçuela, pels dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 de magnitud d'aquesta matinada. La Comissió Europea s'encarregarà de coordinar la resposta internacional d'un desastre natural que ha deixat almenys 168 víctimes mortals i gairebé 1.000 ferits. Veneçuela havia sol·licitat activar el mecanisme europeu de protecció civil. Els tres estats membres han ofert assistència immediata, un acte que ha definit com a solidaritat europea. I el creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de Cambres de Comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Una de les responsables de la memòria és Carme Poveda.
2: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
1: Poveda ha apuntat la problemàtica de l'accés a l'habitatge perquè diu que té afectacions a l'activitat econòmica. Ha concretat que entre 2021 i 2025 s'han creat 200.000 llars i s'han construït 61.000 pisos, cosa que ha generat un dèficit, fent comptes, de 140.000 habitatges. Precisament avui hem sabut que l'economia espanyola va créixer un 0,6% durant el primer trimestre de l'any respecte als tres mesos anteriors, dues dècimes menys que el tancament de 2025. Així ho confirmen les dades definitives publicades avui dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. I els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'ells falsos dentistes, que operaven en clíniques odontològiques d'Olesa de Montserrat i Esplugues del Llobregat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabat. Des de l'Ajuntament es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell. I el Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de Lliga ACB amb una derrota contra el València, la tercera i definitiva per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebra una rua pel títol de l'Hockey Lliga i el Barça de futbol sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo Múrcia.
0: Notícies en xarxa.
3: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: 66.
1: Hola família, benvinguts a una nova edició de la Ruta 66. L'estiu és l'època més prolífica de l'any per la música en directe. Molts són els festivals i concerts que es programen per aquestes dates. Doncs precisament avui dediquem el nostre espai a la música en directe. Concerts enregistrats i editats per CD, vinils o simplement en format digital. Però abans de començar, rep la salutació del nostre equip, el tècnic de so, Marc de los Santos, i en Pitu davant del micro. Vinga, comencem!

En directe en un concert enregistrat al Festival de Rock Wacken a Alemanya l'any 2013. Alice Cooper, el mític artista, va presentar com és costum els seus hits. Com aquest de l'any 91, Hey Stupid, on no podia faltar l'incombustible Poison, una de les més comercials del seu repertori, original del 89.

Getaway Track, enregistrada en concert 3 temporades després de la seva edició en àlbum d'estudi. Ell és Aaron Watson, un dels artistes texans que triomfa des de fa molts anys siguent fidel a un segell independent del seu estat. El concert enregistrat l'any 2018 inclou una cançó titulada Our Style, que va sortir extreta com a single del seu disc del 2016, Vaquero.

Mr. Rock and Roll. Aquest és un hit de la cantant Amy McDonald que va enregistrar en directe l'any 2017 a Berlín. El concert, editat en diferents formats, es va batejar com Under Stars. Les dues cançons que hem escollit pertanyen a l'àlbum de debut de la cantant escocesa, This is the Life. Precisament aquesta composició li dona títol.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast a la plataforma multimèdia de ràdio i televisió local de la xarxa de telecomunicacions. I també per iVoox.

Des de Califòrnia, Chris Isaak en un concert enregistrat al seu estat. Un disc titulat Life at the Fillmore, de l'any 2010, on combina els seus èxits amb cançons del seu últim treball del moment, com aquest Best I Ever Had, d'un any abans. I la següent que escoltarem, de les més conegudes del cantant i actor Chris Isaak, la popular Somebody's Crying.

Clint Black va ser durant els anys 80 i 90 un dels referents del nou country tradicional. Un dels hits és aquest Killing Time que acabem de punxar, original de l'any 89, i que va afegir al playlist del concert enregistrat l'any 2019. Ara es dedica més al món de l'actuació i producció musical. Però al llarg dels anys de la seva carrera ens va deixar grans cançons, com aquesta que vaig escoltar per primer cop l'any 97, Nothing But The Tidelights.

Els britànics Def Leppard van debutar als anys 70 i els seus èxits van arribar a la dècada dels 80 i 90 amb temes com aquest, Photograph, del 83. La versió en directe que hem escoltat està enregistrada a la ciutat de Las Vegas l'any 2020, on van passar unes setmanes tocant. Evidentment van aprofitar per tocar els seus superhits, com aquest altre del 87, Pour Some Sugar on Me.

0: Directe de 66.
1: Fins aquí aquest programa especial dedicat a àlbums enregistrats en concert. Hem escoltat diferents estils, del hard rock a la country music. Ens acomiadem amb un dels concerts històrics de la història del rock, Paris, del Supertramp. Amb la mega coneguda Breakfast in America, tanquem la paradeta. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 25 de juny tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
3: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició d'etiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
4: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Ràdio Vilafant 107.3.

0: des del 107.3 de la teva FM. No ens aturem. Ara és temps i moment per Bon Jovi. Sing a song for the broken
1: hearted. Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: La Generalitat de Catalunya ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Jordi Fortià.
3: Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària, però denuncien les dificultats creixents per comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. José Luis Acuña és el president de Socavent.
4: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
1: Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya.
3: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Jacobo Mendioroz és subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
5: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: El Congrés aprova amb els vots de Junts una moció del PP que insta Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
3: Tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president Sánchez sobre els casos de corrupció. Francesc Marc Álvaro és diputat d'Esquerra.
6: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
1: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
3: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec, una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
7: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries, jo faig llistes i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic no, aquest el tinc a la llista des des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys. I a tothom que la coneix l'ha impactat.
1: I en esport, Joel Gomis, el Barça de Futbol Sala, torna a tenir una oportunitat per guanyar la Lliga.
8: D'aquí a menys de mitja hora, els de Javi Rodríguez disputaran el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. Si guanyen, els seran el títol, i si perden, encara tindran una última oportunitat en el cinquè partit que es jugarà al Palau Blaugrana.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada la calor és intensa i, de fet, les últimes hores han baixat 2 o 3 graus les temperatures màximes, però encara ben elevades. De fet, en aquests moments, la calor, la xafogor, l'ambient carregat, l'ambient molt enganxós, és ben evident a tot el país i algunes temperatures, encara a aquesta hora de la tarda, passen dels 35 graus en alguns indrets empordanesos i, sobretot, al Pla de Lleida. Avui les tempestes s'han quedat més cap al nord del Pirineu, bàsicament ja cap a la Catalunya Nord. Per tant, al llarg del que queda d'aquest dijous no esperem que hi hagi tempestes. Algunes nuvolades allà al Pirineu i d'altres núvols que ja al vespre entraran per Ponent, que aquests acabaran deixant alguna gota

0: Ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista del Maresme, la C32, i retencions a Mataró en sentit nord, en sentit tordell.

0: Maresme amb la C32 a l'autopista AP7 i a l'Antitud a Barrera del Vallès en sentit sud i retencions entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia en sentit Tarragona per un camió avariat, a la C58 i a la C33 i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la Pota Nord i a Cua a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona, la 2 va carregada entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en tots dos sentits, a la C32 i a l'Antitud entre Cornellà i Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt i retencions de Diagonal Nus a Trinitat en sentit Besòs i a la ronda Litoral i retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus a Trinitat en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: La Generalitat de Catalunya ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària.
3: Els sismes d'aquesta matinada han estat de magnitud 7,2 i 7,5 de l'escala de Richter i els Estats Units alerten que la xifra d'afectats podria arribar als 100.000. De moment hi ha 164 víctimes mortals i 970 ferits, segons ha confirmat aquest migdia la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ara bé, les primeres estimacions que ha fet el Servei Geològic dels Estats Units calculen que hi ha entre 10.000 i 100.000 persones sota la runa. Entre les víctimes hi ha una ciutadana d'origen basc, tal com ha lamentat el govern autonòmic. Fons del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que no hi ha cap català entre les víctimes ni els ferits.
2: Aquestes són dades provisionals, però pel que fa a la comunitat veneçolana a Barcelona, viu hores d'incertesa mentre espera notícies dels seus familiars afectats pel terratrèmol. Aquesta tarda han començat a reunir-se per coordinar l'ajuda, però els residents denuncien les dificultats creixents per comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. Esplugues Televisió, Clàudia Bronsó, bona tarda.
4: Molt bona tarda. Les entitats veneçolanes a Barcelona s'organitzen per concentrar l'ajuda i poder enviar-la al seu país. Aquí a Barcelona s'han reunit a l'Ateneu al Poblet. En aquests moments estan reunits 14 entitats. Hem de dir que en aquests moments la situació està complicada a Venezuela i és que l'aeroport de Mariquetía, entrada principal per rebre l'ajuda, està tancat fins a nou avís, almenys als vols comercials. Tot i que es preveu poder enviar l'ajuda per altres aeroports. Així, des de les entitats s'està treballant per tenir resposta del govern veneçolà. José Luis Acuña, president a Sacobén.
5: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
4: Pel que fa a casa nostra, el president Illa ha explicat que el govern ha activat els dispositius de cooperació per enviar l'ajuda que sigui necessària. A hores d'ara, per tant, continua aquesta reunió i veurem a quina conclusió s'arriba i com es pot treballar entre totes les entitats per ajudar el seu país.
2: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Ho deies ara, mentrestant també el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
3: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
6: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, amb què estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: El Ministeri de Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península, entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques de Catalunya ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo.
7: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor.

0: Caló, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
1: Aproximadament cada estiu, en la època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Civic, amb B baixa.
2: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció d'incendis, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità.
2: Anna Ruiz.
4: En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
5: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no?
4: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.
2: En clau política o judicial, l'exministre socialista José Luis Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència que el condemna a 24 anys de presó per les comissions en contractes de mascaretes al 2020.
3: En un àudio al qual ha tingut accés la cadena SER, Ábalos anuncia que recorrerà al Tribunal Constitucional una pena que qualifica de desproporcionada i assegura que ha estat víctima d'un judici polític. A més, carrega contra l'empresari Víctor de Aldama i lamenta que s'ha premiat un delator sense ni corroborar si diu la veritat.
2: Mentrestant, el jutge Calama ordena investigar les filtracions de la trama Plus Ultra.
3: El magistrat pren la iniciativa després que es difongués l'agenda de Zapatero i converses amb la seva secretària.
2: I el Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que insta Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
3: Els populars havien plantejat un text igual al que Junts havia registrat el 2024. La moció ha rebut 178 vots a favor del PP, Vox, UPN i Junts i 171 en contra del PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG.
2: Doncs tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president Sánchez.
3: Esquerra assegura que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total de Moncloa. El diputat francès Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
7: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni, té lògiques diferents. I per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
3: El diputat d'Esquerra Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març de 2027.
2: Un congrés, per cert, que ha donat llum verda avui a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport i el vot en contra només de Vox.
3: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
8: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos. No necesitamos ser corregidos. No necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
3: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
2: En la plana policial, els Mossos han detingut al Baix Llobregat 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni van permetre iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
9: La investigació s'ha saldat amb 5 detinguts, entre ells el propietari i 4 falsos dentistes que operaven a Olesa de Montserrat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre 2 bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
3: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscap de la Regió Policial Metropolitana Barcelona de Mossos d'Esquadra, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups a Catalunya.
10: Tot sembla indicar que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos que cometa un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
2: 9 detinguts també a Sitges, acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions.
3: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
2: I en clau judicial, una jutgessa de Badalona ha donat la raó a una família de la mina que dijous 18 de juny va tornar a ocupar el pis on l'havien desallotjat aquell mateix dia.
3: El Consorci de la Mina, que és propietària dels blocs de la Rambla i pretén recuperar-los per reallotjar les famílies de l'edifici Venus, va demanar un nou desallotjament urgent. Tot i els antecedents al cas, però, la jutgessa ho ha denegat de manera taxativa. Primer, perquè res fa pensar que el reallotjament de Venus hagi de ser imminent i, per tant, es descarten els motius d'urgència. I segon, perquè entén que la mesura no seria proporcionada, ja que la família afectada és vulnerable i l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs no li ha ofert una alternativa raonable.
2: I el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica vol impulsar la primera agrupació d'oficines de justícia a l'Aran. Lleida Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
11: El conseller Ramon Espadaler s'ha aprovat a la Val d'Aran, com ja havien fet la resta de consellers del govern de la Generalitat, per oferir millores a aquest territori, així com potenciar les relacions entre màxims representants catalans i aranesos. En aquesta trobada ha parlat de la intenció d'impulsar una agrupació d'oficines de justícia al territori. La proposta planteja agrupar les oficines de justícia al municipi de Naut Aran, que gestiona Garòs, Arties, Gessa, Bagergue, Salardú, Unya, Tredòs, Baqueira i Montgarri, juntament amb Bussós, Les, Esbordes, Vilamós, Canejan, Bausen i Arres. En conjunt, l'agrupació donaria servei a prop de 5.000 habitants en matèria de justícia, de pau i de proximitat. Ho explica el conseller Ramon Espadaler.
12: Perquè els hi posem assistència tècnica, perquè permet mantenir la figura del jutge i jutges de pau in situ en el seu municipi i té un suport tècnic que d'altra manera doncs, se'ls hi dona des dels ajuntaments moltes vegades, però els ajuntaments també s'alliberarien d'aquesta part, d'aquestes hores de tècnic que se'ls ha de dedicar a la justícia de pau.
11: Entre d'altres actuacions, permetran facilitar l'accés a tràmits del registre civil, l'obtenció de certificats oficials, la connexió amb els tribunals mitjançant videoconferència o l'accés a serveis complementaris com l'assistència jurídica gratuïta, els mitjans adequats de solució de controvèrsies i l'atenció a les víctimes.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més coses. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino.
13: Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro. Un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
14: L'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
13: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
15: Crec que anem a la mateixa direcció, que més oferta, més agilitat, estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca, més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona, allà on s'aplica els preus baixen.
13: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
2: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro.
16: A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
17: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes i a la meva llista hi tenia El retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys. I a tothom que la coneix l'ha impactat.
16: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts el Barça de futbol sala té la segona oportunitat per emportar-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts va forçar el quart partit després de superar els Blaugrana per 5-4. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1 i en cas de derrota encara tindrien un cinquè i definitiu partit a casa per guanyar la Lliga. L'entrenador del Barça admet que l'equip té ganes de refer-se i aixecar el títol aquesta nit.
3: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
4: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
2: I ara mateix a Igualada s'està celebrant el títol de l'Hockey Lliga assolit pel conjunt arlequinat. Feia 29 anys que el conjunt de l'Anoia no guanyava aquest trofeu. Una fita que van assolir després de superar el Liceu en el cinquè i definitiu partit abans d'ahir. En bàsquet, l'Espart Girona ha fitxat Caral Casas, la fins ara capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. El director esportiu de les gironines, Pere Puig, valora el fitxatge de l'escorta de Bescanó.
5: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa Húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben a Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
2: D'altra banda, la Sisa Joventut ha confirmat la baixa d'Adam Hanga, qui no continuarà el curs vinent al club badaloní. Una penya que també ha confirmat que el curs vinent tornarà a competir a la Basketball Champions League. Encara a l'ACB, el Quitzenals Manresa ha fitxat el català Eric Vila, qui prové del Gran Canària. Es tracta d'un aler pivot de 2,09 metres i que és perillós des de la línia de 3. En futbol, els equips catalans masculins de la primera i segona federació ja coneixen els seus rivals pel curs vinent. A la tercera categoria, Nàstic Europa i Sant Andreu competiran contra històrics com el Saragossa, el Múrcia o l'Osca. Mentre que a la quarta divisió, Reus, Terrassa, Barça Atlètic, Olot, Manresa, Girona B i Espanyol B, entre d'altres, se les veuran contra els conjunts de la Rioja, Navarra i Aragó. Precisament, un d'aquests equips, el Reus, ha anunciat que Edu Albàcar és el nou entrenador roginegre.
6: El Reus dins del camp té que ser un equip reconeixible, amb un ADN i molt competitiu. Quan vegin el Reus han de sentir orgull i un equip que se'l deixa tot el camp. Agafar el relleu del Marc Carrasco és un repte personal. Sé que ha fet molt bé les coses i la intenció és donar-li continuïtat i ajudar a millorar aquest equip i aquest club.
2: I a la tercera federació, el Badalona ha fet oficial el fitxatge de Genís Sampietro com a nou entrenador. Fins ara havia dirigit el Vilanova, equip amb qui havia disputat el play-off d'ascens a la segona federació. I un darrer apunt en waterpolo, Lali, perquè l'Astralpul Sabadell ha incorporat Martina Terré, portera que prové del Club Natació Sant Andreu. És un fitxatge estrella i un cop sobre la taula del conjunt vallesà, perquè s'ha reforçat amb una de les millors porteres del món.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aigua, Llum, Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada d'havaneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
4: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
5: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ruta 66.
2: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
3: Bona tarda, són 8:15.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: La Generalitat ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Jordi Fortià.
5: Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària, però denuncien les dificultats creixents de comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. José Luis Acuña és el president de Socaven.
6: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
3: El Ministeri de Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya.
5: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Jacobo Mendioroz és subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
7: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
3: El Congrés aprova amb els vots de Junts una moció del PP que insta a Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
5: Tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president Sánchez sobre els casos de corrupció. Francesc Marc Álvaro és diputat d'Esquerra.
8: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
3: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
5: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec, una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
9: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries, jo faig llistes i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar, dic no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix, tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
3: I en esport, Joel Gomis, el Barça de futbol sala, torna a tenir una oportunitat per guanyar la Lliga.
10: Acaba de començar el quart partit d'aquesta final del play-off entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Els de Javi Rodríguez, si guanyen aquest partit, es proclamaran campions de Lliga i, en canvi, si perden, tindran una última oportunitat en el cinquè partit que es jugarà al Palau Blaugrana.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada la calor és intensa i, de fet, les últimes hores han baixat 2 o 3 graus les temperatures màximes, però encara ben elevades. De fet, en aquests moments la calor, la xafogó, l'ambient carregat, l'ambient molt enganxós és ben evident a tot el país i algunes temperatures, encara a aquesta hora de la tarda, passen dels 35 graus en alguns indrets empordanesos i, sobretot, al Pla de Lleida. Avui les tempestes han quedat més cap al nord del Pirineu, bàsicament ja cap a la Catalunya Nord. Per tant, al llarg del que queda d'aquest dijous no esperem que hi hagi tempestes. Algunes nuvolades allà al Pirineu i d'altres núvols que ja al vespre entraran per Ponent, que aquests acabaran deixant alguna gotellada. Però sobretot vindran aquestes nuvolades amb força vent. Hem vist el divendres cada cop més sol durant tota la jornada, alguns núvols enganxats a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre, i la temperatura no varia respecte avui. Fregarem els 40 graus una altra vegada a l'interior de l'Empordà, sobretot. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara l'autopista P7 i a l'antitud i aturades entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia en sentit Tarragona per un camió avariat que ocupa el voral, per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac, a l'ús de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme amb la C32. La 2 va carregada entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en sentit Barcelona, i a la C32 a l'autopista del Garraf i a l'antitud a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre Diagonal i Sarrià i entre la Vall d'Hebron i Horta, tot plat en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit contrari, en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La Generalitat ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària.
4: Els sismes d'aquesta matinada han estat de magnitud 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter, i els Estats Units alerten que la xifra d'afectats podria arribar als 100.000. De moment, hi ha 164 víctimes mortals i 970 ferits, segons ha confirmat aquest migdia la presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez. Ara bé, les primeres estimacions que ha fet el Servei Geològic dels Estats Units calculen que hi ha entre 10.000 i 100.000 persones sota la runa. Entre les víctimes hi ha una ciutadana d'origen basc, tal com ha lamentat el govern autonòmic. Fonts del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que no hi ha cap català entre les víctimes i els ferits, però hi ha 68 espanyols dels que encara no se sap res. Des del Ministeri es demana que tots els espanyols a Veneçuela es posin en contacte amb l'ambaixada.
0: I pel que fa a la comunitat veneçolana a Barcelona, viu hores d'incertesa mentre espera notícies dels seus familiars afectats pel terratrèmol. Aquesta tarda han començat a reunir-se per coordinar l'ajuda, però els residents denuncien les dificultats creixents per comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. A Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda. Un total de 14 entitats veneçolanes s'han reunit aquí per emergència a l'Ateneu, al Poblet, a Barcelona, per treballar plegades i per concentrar l'ajuda i poder enviar-la al seu país. En aquests moments la situació està complicada tant per la comunicació com perquè l'aeroport de Mariquetia, entrada principal per rebre l'ajuda, està tancat fins a nou avís, almenys als vols comercials, tot i que es preveu poder enviar l'ajuda per altres aeroports. Així, des de les entitats s'està treballant per tenir resposta del govern veneçolà. Ens ho explicava José Luis Acuña, president d'Asocoben.
6: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay, y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ja comunicaremos.
5: Per tant, la reunió continua, es veurà com poden treballar per fer possible arribar tota aquesta ajuda, i hem de dir, però, que fa 10 minuts ha vingut aquí per reunir-se amb les entitats l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. I mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat també un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
4: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
7: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, amb la que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat, i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Ministeri de Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya atribuïbles a les temperatures. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques de Catalunya ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo.
8: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
9: Aproximadament cada estiu, en la època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
8: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa.
0: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Per cert que ja està activat el dispositiu de prevenció d'incendis a l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità.
0: Ana Ruiz.
10: En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
11: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud a vegades d'aquesta situació de la columna, doncs és important, no?
10: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
0: En clau judicial, l'exministre socialista José Luis Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència que el condemna a 24 anys de presó per les comissions en contractes de mascaretes el 2020.
4: En un àudio al qual ha tingut accés la cadena SER, Ábalos anuncia que recorrerà al Tribunal Constitucional una pena que qualifica de desproporcionada i assegura que ha estat víctima d'un judici polític. A més, carrega contra l'empresari Víctor Daldama i lamenta que s'ha premiat un delator sense ni corroborar si diu la veritat.
0: Mentrestant, el jutge del cas Plus Ultra, Calama, ordena investigar les filtracions de la trama.
4: El magistrat ha pres la iniciativa després que es difongués l'agenda de Zapatero i converses amb la seva secretària.
0: I el Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que insta a Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
4: Els populars havien plantejat un text igual al que Junts havia registrat el 2024. La moció ha rebut 178 vots a favor del PP, Vox, UPN i Junts i 171 en contra del PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG.
0: I tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president.
4: Esquerra assegura que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total de Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
12: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni, té lògiques diferents. I per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
4: El diputat d'Esquerra Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
0: Un congrés, per cert, que ha donat llum verda avui a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport i el vot en contra només de Vox.
4: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
13: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos. No necesitamos ser corregidos. No necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
4: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana policial, els Mossos d'Esquadra han detingut al Baix Llobregat 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions, facilitades per un testimoni, van permetre iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
14: La investigació s'ha saldat amb 5 detinguts, entre ells el propietari i 4 falsos dentistes que operaven a Olesa de Montserrat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
0: També els Mossos investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre 2 bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
4: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona de Mossos d'Esquadra, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups a Catalunya.
15: Tot sembla indicar que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos que cometa un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
0: Més coses. La Diputació de Barcelona ampliarà 80 de municipis el programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'ENS Supramunicipal. Carina Bellbé.
16: El programa permetrà a aquesta 80 de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les seves xarxes d'abastiment d'aigua potable. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, problema, la capacitat de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
17: Tot i que encara no estigui de moda parlar de la problemàtica de l'aigua, perquè ja no estem en un moment de sequera, la Diputació de Barcelona segueix apostant per això, per que hi hagi una xarxa que sigui l'òptima, que sigui la millor, i que l'aigua de consum doncs sigui aquella aigua que tot consumidor necessita poder consumir.
16: La implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment, amb projectes adaptats a cadascun dels municipis, ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
0: En territori, el nou Palau de Vidre de Lleida ja és una realitat després de gairebé 3 anys de reforma. L'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, han inaugurat l'edifici renovat dels Camps Elisis, que supera els 4.600 metres quadrats i es destina principalment a hotel d'entitats. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
18: El renovat Palau de Vidre disposa d'una gran sala polivalent a la planta baixa amb capacitat per a 613 persones, mentre que a la planta superior s'hi ubiquen una sala d'actes, un mirador, un hotel d'entitats o un espai de cotreball, a més de les dependències de la Federació d'Associacions de Vins de Lleida, la Regidoria de Participació Ciutadana i la Sindicatura de Greuges. El paent cap, Fèlix Larrosa, ha destacat que es recupera un espai de memòria col·lectiva que contribuirà ara a explicar el futur de la ciutat de la mà de les entitats que li donen impuls.
19: Aquest espai és vostre, és per vosaltres, és perquè els vostres associats, els vostres col·laboradors, vingueu, el gaudiu i treballeu i feu això, projectes per compartir entre totes i tots, perquè sumeu iniciatives, perquè contribuïu a construir aquesta ciutat amb valors com la cohesió, no? la diversitat, la formació, l'educació, el civisme.
18: Per la seva banda, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha assenyalat que el projecte és un exemple de quan les administracions treballen conjuntament amb estabilitat i mirada llarga.
0: I els ateneus mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català, però els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua fet a una quinzena d'ateneus del territori. Esther Minguell.
20: Segons l'estudi d'ús i presència del català als ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
21: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs, de Napolín aquestes.
20: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
22: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. El que es tracta és de aconseguir que facin taca d'oli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
20: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro.
23: A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
24: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries. Jo faig llistes i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys. I a tothom que la coneix l'ha impactat.
23: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Des de fa uns minuts el Barça de futbol sala està jugant el quart partit de la final del play-off contra el Pozo de Múrcia. Al minut 11 de la primera meitat, el resultat és de 1-2 pel Barça. Han marcat Marcel pels locals i Eric Ituré pels catalans. Si el Barça guanya el partit, el serà el títol, mentre que si perd, encara tindrà una última oportunitat en el cinquè i definitiu partit a casa per guanyar la Lliga. I ara mateix a Igualada, parlem d'hoquei sobre patins, s'està celebrant el títol de l'hoquei Lliga assolit pel conjunt Arlequinat. Feia 29 anys que el conjunt de l'Anoia no guanyava aquest trofeu. Una fita que van assolir després de superar el Liceu de la Corunya en el cinquè i definitiu partit jugat abans d'ahir. En bàsquet, l'Espart Girona ha fitxat Caral Casas, la fins ara capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bescanó era líder del Club Taronja en partits, punts i rebots, i a Girona es retrobarà amb Roberto Íñiguez. El director esportiu de les gironines, Pere Puig, valora el fitxatge de Caral Casas.
3: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa Húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben a Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
2: D'altra banda, la sisa joventut ha confirmat la baixa d'Adam Hanga, qui no continuarà el curs vinent al Club Badaloní, una penya que també ha confirmat que la temporada que ve tornarà a competir a la Basketball Champions League. Encara a l'ACB, el Kitsanàs Manresa ha fitxat el català Eric Vila, qui prové del Gran Canària. Es tracta d'un alipivot de 2 metres i 9 centímetres i que és perillós des de la línia de 3. En futbol, el president del Centre d'Esports Sabadell, Pau Morilla, ha fet balanç de la temporada del conjunt arlequinat. Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
4: El president del Centre d'Esports Sabadell, Pau Morilla Giné, ha enviat un avís als clubs que puguin estar interessats en alguns dels jugadors que han estat puntals per aconseguir l'ascens a segona divisió. El màxim mandatari arlequinat, en la roda de premsa de balanç de temporada feta aquest migdia, ha assegurat que no pensen negociar per segons quins futbolistes.
5: No volem que marxi ningú, i si marxa algú, pagaran molt, no poc, molt.
4: D'altra banda, ha avançat que la campanya de socis es llançarà a finals d'aquesta setmana i que tenen la confiança que durant un patrocinador a la samarreta amb l'equip instal·lat al futbol professional, a diferència del que ha succeït aquesta temporada.
2: Un Sabadell a qui el jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit per la invasió de camp que hi va haver la final del play-off a la segona divisió contra el Zamora. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. I encara en futbol, els equips catalans masculins de la primera i segona federació ja coneixen els seus rivals pel curs vinent. A la tercera categoria, Nàstic Europa i Sant Andreu competiran contra històrics com el Saragossa, el Múrcia o l'Osca, mentre que a la quarta divisió, els equips catalans jugaran contra els conjunts de La Rioja, Navarra i Aragó. I un darrer apunt en waterpolo, Lali, perquè l'Astralpool Sabadell ha incorporat Martina Terré, portera que prové del Club Natació Sant Andreu. És un fitxatge estrella i un cop sobre la taula del conjunt ballesà, perquè s'ha reforçat amb una de les millors porteres del món.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passeu molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Xam per als més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
5: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Ruta 66.

FM. El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt bé, amigots i benvingudes al Revolta. Aquesta és una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Avui, i amb el nostre següent programa, parlarem de música d'actualitat, perquè el que no pot ser és que els anem deixant passar. Se'ns acumulen per centenars els discos que no donem temps de presentar, i n'hi han de molt bons, un dels quals és aquest disc de Chase Wright, al qual dedicarem avui tres cançons. És un disc que es va llançar el 8 de maig de 2026 de manera independent, sota el seu propi segell, Chase Wright Music. És el seu projecte musical més honest, íntim i vulnerable fins a la data, com diu ell mateix. El seu quart treball discogràfic d'aquest artista, que va néixer al Lebanon, Indiana, el 1997, i que es va traslladar després de superar la universitat a Nashville, i va començar a triomfar a través, sobretot, de YouTube i de les xarxes socials, com tants passa avui en dia. Hem escoltat per començar la cançó What Are We Fighting For, una de les que formen part d'aquest treball discogràfic de Chase Wright, del qual escoltem també la cançó que obre el disc i que porta el nom de It Was Always You.

Escoltarem cançons de discos d'actualitat per de tant en tant recuperar una mica el camí, perquè n'hi han moltíssims, se'n publica moltíssims de música country, sigui arreu del món, i això és el que hem de mirar també de transmetre amb els nostres oients, almenys amb aquest espai. Shedding Shadows, un disc que explora les seqüeles emocionals d'una relació passada i força difícil del mateix protagonista. L'àlbum té un total de 16 cançons ampliades a 18 amb segons quines edicions que s'ha portat, i té versions extres molt apreciades pels fans, com una versió piano del tema What Are We Fighting For, una nota de veu titulada Little Time We Had, i tres pistes especials de comentaris anomenades Behind the Right, on explica com es van compondre els temes principals. M'agradaria escoltar també aquesta cançó, que és la que dona nom al disc, Chasing Shadows, en la música d'en Chase Wright.

té 65 anys i és un extraordinari artista, bàsicament de música cristiana contemporània, tot i que a mitjans dels anys 80 es va passar també a la música pop i ha estat anomenada amb la seva carrera com la reina del pop cristià i també ha format part de bones cançons de música country, sobretot a partir del seu casament l'any 2000 amb en Vince Gill. Recordem que abans havia estat casada amb el músic de música cristiana en Gary Chapman. Amy Grant és una extraordinària artista que acaba de publicar el seu disc The Me That Remains, el seu 20è àlbum d'estudi, realitzat el 8 de maig del 2026 a través de 30 Tigers Records, produït ni més ni menys per Mac McAnally i en companyia amb algunes cançons de Robbie Amanfo, Vince Gill, Sarah Cannon o Corinna Gill. Acabem d'escoltar la cançó anomenada Please Don't Make Me Back, i aquesta és la que canta l'àlbum amb el seu marit, amb en Vince Gill, Friend Like You.

Journey That Remains és el primer àlbum d'estudi d'Amy Grant en completament material original en més de 10 anys, perquè el seu anterior va ser el How Mercy Looks From Here, realitzat el 2013. I és el primer disc que realitza amb un segell discogràfic que no formi part d'una cadena de distribució de música cristiana. I això diuen que li ha portat mala sort, perquè darrerament han tingut diversos problemes de salut. Pas que hi crec jo amb això. Folk pop, vestit amb country, si li voleu dir així, és la música d'Amy Grant i el seu darrer àlbum, que avui també han recordat, The Meat and Remains, amb aquesta cançó que ha estat el senzill extret de manera promocional, la cançó The 6th of January, Yasgurn's Farm.

Ashley Ann és una cantant i compositora de música country originària de Virginia Beach, establerta actualment a Nashville, coneguda per al seu estil que combina la frescor de la música de la costa amb unes lletres profundes, molt enfocades a explicar històries personals amb clares influències de gent com Dolly Parton, The Beach Boys o ABBA fins i tot. Ben jove ja va començar a escriure cançons i va aconseguir una gran notorietat gràcies a la viralitat de temes publicats de manera independent com Dear Dolly o Shane, Texas, a través de les xarxes socials. Generation of Heartbreaks és el seu treball discogràfic més recent i personal, un disc que explora el creixement personal, la superació de les experiències de la infantesa, perquè ella n'ha parlat molt, de que es pensava anar a Nashville i deixar enrere totes les, no sé si qualificar-les, malalties mentals, traumes, més aviat ha dit, de la seva infantesa, però que això no és tan fàcil com ha dit ella més d'una vegada. Com que és un EP, escoltem dues cançons d'aquest EP, de la Ashley Ann, d'aquest disc que ens presenta, d'aquest Generational, com us he dit, un disc fabulós al meu entendre, que esperem que continuï més endavant. Generational Heartbreak, amb peces com el Happy Birthday, que és la que hem escoltat, o aquest Love Looks Like.

Fabulosa aquesta artista que hem escoltat, Ashley Ann, i el següent és prou conegut, però sobretot com a actor. Roots Under Me és un disc editat ara farà un any, el 25 de juliol de 2025, i que tampoc en el seu moment no vàrem escoltar un mes de tants. En Callum Kerr, nascut el 1994, és actor, model i músic escocès, que sobretot va obtenir més aviat èxit o prominència, si diguéssim així, a través del seu paper com a PC George Kiss amb una sèrie televisiva del Canal 4, Hollyoaks. Ens aportava música a través d'aquest EP, del qual escoltarem un parell de cançons, aquest Roots Under Me, com per exemple aquesta preciosa cançó que es diu All Out of Me.

que deixi la interpretació i es dediqui a la música, perquè les seves cançons m'han encantat. Especialment aquesta All Out of Me va ser senzill publicat d'aquest EP, aquest Roots Under Me. Anteriorment ja havia editat, sense pertany a cap àlbum, en diversos senzills, com per exemple el 2023, aquell Take Me By Tennessee en Chris Andreucci, o aquell Tequila Therapy. I va participar en diverses cançons que pertanyien a sèries com per exemple Monarch, en el qual va tenir diverses cançons, especialment al costat d'Anna Frill, en diverses peces publicades també com a senzill. El cantant, doncs, escocès de Musselburgh, d'Escòcia, l'Andrew Callum Kerr, conegut com Callum Kerr, ens aporta una segona cançó, si voleu, d'aquest EP del 2025. Això sí, aquest Cold Beer Cold.

És una destacada compositora, guitarrista, mandolinista i cantant de nascuda a Minnesota, que ha viscut a Austin, a Texas, també a Nashville i crec que a Fargo, a Dakota del Nord. Això no estic segur. Té 40 i pocs anys, es diu Brennan Light i ens aporta una combinació preciosa amb aquest estil narratiu directe i una habilitat preciosa per capturar l'essència del country clàssic, el bluegrass i el que és el western swing. És una gran multiinstrumentalista, guitarra acústica, mandolina, etc. I a més, amb lletres que exploren temes tradicionals del nostre gènere, òbviament amor, desamor, alcohol i la vida quotidiana. Això sí, amb molt d'enginy. El seu àlbum que estem escoltant en el dia d'avui és el del 2025, el seu darrer treball d'estudi, plena de lletres punyents i melodies tradicionals. Don't You Ever Give Up On Love. Hem escoltat la primera cançó, Don't Start Diving, i aquesta és la que dona nom a l'àlbum.

la seva discografia us en reconem Lonesome Wild and Blue, que va debutar amb aquest disc quan només tenia 17 anys, però també el Prayer Love Letter, Lord Says With The West, Staying Through Honky Tonk Yet, i òbviament aquest disc Don't You Ever Give Up On Love. D'aquest disc de la Brand Late escoltem una tercera i darrera cançó, tot i que els escoltarien tots un rere l'altre. Això és el magnífic tema que ens porta i que es diu Texas Tumbleweed.

des del 2025, que també se'ns va passar per al discos moltíssims, i nosaltres que no tenim espai i habilitat, i això que tenim quatre programes per oferir-vos els tots, com aquest d'en Cooper Allen, també de 2025, Winston Salem, en cançons curtes i punyents com aquest Drunk

Cooper Allen és un conegut cantant i compositor de música country independent que ha guanyat una immensa popularitat també gràcies a la seva forta presència a les xarxes socials, on disposa més de 14 milions de seguidors. Nascut i criat a Winston-Salem, a Carolina del Nord, s'ha convertit en un autèntic fenomen digital i musical. El seu TikTok i el seu Instagram estan plens de seguidors. El seu debut dins el món de la música, el seu àlbum de debut dins d'estudi és Winston-Salem, dividit en dues parts que exploren des de les seves arrels familiars fins a cançons de festa. Ho hem escoltat amb aquest Drink Drunk, amb un dels temes més destacats de la seva discografia, aquest Roots, aquestes arrels.

Un personatge que val la pena seguir i que ens ha portat la seva música, com és en Cooper Allen. De fet, la darrera cançó que escoltarem per al programa del dia d'avui no pertany a aquest àlbum, sinó que és una cançó extreta com a senzill el juny del 2026, nova cançó. Perquè ell està casat amb la seva parella des de fa molts anys, la Holly, i el desembre del 2025 van donar la benvinguda a la seva primera filla, anomenada Coley Frances Cooper. I no se n'ha pogut estar de dedicar-li una cançó a la seva filla, perquè les filles, jo sabem el que en tenim, i els fills, òbviament, signifiquen tot el món. Cooper Allen tanca avui el nostre espai amb aquesta cançó anomenada Whole World. La setmana que ve tornem. Adéu-siau.

Molt bona nit, són les 9, això és Ràdio Vilafant FM en directe. Obrim una nova edició del programa Rejo Blues amb tota l'actualitat del blues nacional i també del blues internacional. Són dues hores de ràdio que compartim amb tu des de la sintonia d'aquesta, de la teva emissora municipal. Benvinguts en aquesta nova edició.

0: Hey, hola, què tal? Benvinguts, nova edició. Això és el Red Hot Blues. Com sempre, són dues hores de ràdio amb tota l'actualitat del blues nacional i també el blues internacional. Un programa des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, el 107.3 del teu dial, i també sortim per internet, www.radiovilafant.net. També vull saludar a totes les emissores que emeten aquest programa de blues arreu de Catalunya. A Record Blues tens tots els podcasts de diferents programes, pots escoltar el que et vingui de gust i quan vulguis en el blog bandablues.blogspot.com i també a recordblues.ivox.com. També dic que si sou una banda de blues, teniu música i teniu ganes de que soni aquí en el programa, ho podeu fer arribar amb qualsevol tipus de format per correu electrònic al rejoblues@hotmail.com. També dir-vos, com sempre, que tota l'agenda de concerts d'arreu de Catalunya i d'arreu de la península està compartida en el Facebook del programa, posant tan sols Josep Palma de Rejo Blues, i trobaràs diàriament tota l'agenda bluesera nacional. Amb molt de gust, parla com sempre en Josep Palmada. Temps ara per la promo en anglès perquè sintonitza arreu del món.
1: Hello, this is a new edition of the Red Hot Blues. It is a radio show that presents the most current international blues. You can listen again to all the podcasts and read the post of the radio show on the blog vandablues.blogspot.com. Remember that you can send your blues to email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues is a radio show that is broadcast since 1996, presented by Josep Palmada.
0: I el primer viatge en blueser ens porta cap a Mallorca.

Des de les illes High Ride Company. Novetat, nou treball discogràfic en aquest 2026, avui presentant-lo aquí per obrir aquesta edició 1353 del Rehob Blues Ride With The Company. Així s'anomena aquest àlbum, aquest treball discogràfic. Al capdavant, grans

Així de bé sona aquesta formació des de les Illes, la veu de Fama Feminin, i també al capdavant d'aquesta banda un dels grans del món del blues rock, com va ser en el seu moment i actualment solitari, però amb els Big Yui. Estem parlant d'en Jordi Álvarez aquí a la guitarra, amb aquesta gran banda que han format, en Pedro Sunyer a la bateria, Arnau Parelló al baix i Cristian en Criborucco al òrgan. Ells ens presenten aquesta novetat fresca en aquest 2026 amb propostes interessantíssimes. High Ride Company és la formació, i un altre dels temes que us vull fer escoltar és aquest Player.

El blues, la música negra present en aquesta formació, i una altra de les cançons per tancar aquesta proposta des d'aquest seu nou àlbum en aquest 2026, Riding with the Company. Ells són els High Ride Company. Us vull fer escoltar aquest Please, Mr. Hyler.

0: La gran veu de Fama Femenia, i al capdavant també d'aquesta banda, amb en Jordi Álvarez a la guitarra, amb Pedro Sunyer a la bateria, Arnau Parelló al baix i Cristian Cribo Rucco al òrgan. Ells, en aquesta gravació, en aquest seu treball discogràfic, presenten blues, soul, rock and roll i molt de rhythm and blues. Propostes des de la banda High Ride Company i l'àlbum Ride With The Company. Avui, una de les propostes aquí, en el Red Hot Blues.
1: Hear all the blues in the radio show Red Hot Blues. Pavel Podcast and vanblues.blogspot.com. Also the radio show this in social networks and you have any underscore. Mail redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues presented by Giuseppe Armada.

Déu-n'hi-do, és una de les grans novetats també del dia d'avui en Harrell Jungrell Davenport. És un jove guitarrista de blues molt influenciat pels grans clàssics, els Muddy Waters, Sonny Terry, Ronnie McGee, Steve Ray Vaughan, tots aquests grans músics de blues l'han influenciat i ens ha fet aquest treball, el Jungrell. Ell canta, toca l'harmònica i a més la guitarra. Hem començat amb aquest tema anomenat Tomorrow, una de les propostes que fa, i a més és un tema composat per ell mateix, i cal dir que és un treball discogràfic produït per un dels grans de la música, com és Matthew Scholar. Anem a escoltar un altre dels temes, el Night Creepin'.

Que bé que sona aquest treball sudat d'en Harold and Davenport, el Young Real. Anem a escoltar una versió que fa un tema de Fenton Robinson, un altre dels grans del món del blues, del món de la música negra, i ens fa aquest tema anomenat I Heard Some Blues Don't Rise. Això és el Rojo Blues.

El blues, la música nova fresca d'aquest jove músic, jove bluesman, cantant, guitarrista, harmonicista Harold Davenport, des dels Estats Units, directament amb el Young Real, aquest seu nou àlbum, nou treball en discogràfic. Vull tancar aquesta presentació amb una altra de les cançons. Ja us he dit que fa... tot són cancions pròpies, cançons originals, i ara us deixo amb aquest Giving Me the Blues.

És una formació que ja us l'havia presentat, Allo Negro. Són de Galícia i en aquest 2026 han tret un nou treball discogràfic. Ens presenten música negra dels anys 40, 50 i 60, blues, soul. Tenen una interessant pàgina web i pots gaudir de la seva música i avui presentant-la aquí en el Red Hot Blues. Issa, hi posa la veu, Ernesto la guitarra, en Jorge el baix, en Javi la guitarra també, en Ramon la bateria, en Glenn el saxofon i en Pablo la trompeta. Secció rítmica i secció de vents i temes com aquest que us he proposat, el senyor Landgren. Anem a escoltar un altre dels temes. Pugem una mica de rima amb aquest Arde a Queimada.

Allo Negro, una banda que vaig descobrir fa un parell d'anys, no recordo gaire bé. Em va agradar molt i ara, bé, vàrem escoltar diferents coses que havien publicat i ara han presentat des de Galícia aquest seu nou treball discogràfic en aquest 2026, anomenat com ells, Allo Negro. Diferents cançons originals i anem a escoltar-ne una altra d'aquestes propostes que hi ha. Paso de ti.

Allo Negro, novetat 2026, en directament des de Galícia, la veu d'Issa, Ernesto a la guitarra, en Jorge al baix, en Javi també a la guitarra, en Ramon a la bateria i secció de vents, en Manglen al saxofon i en Pablo a la trompeta. I per tancar la presentació us deixo amb aquest tema, Panos. Ells són Allo Negro, directament des de Galícia.

0: Muchas gracias a Llonegro, como siempre es un placer poder poner vuestra música aquí en El Rejo Blur. Ha sido todo un lujo presentar este nuevo trabajo en discográfico. Des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, com sempre en directe els dijous de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12. Dues hores de blues amb tota l'actualitat de les propostes nacionals i les internacionals. També et vull recordar que si sou una banda de blues i voleu que la vostra música s'escolti aquí en el programa, m'ho podeu fer arribar per correu electrònic en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com. Per altra banda, recordeu que en aquest programa de ràdio es pot escoltar posteriorment el podcast en el blog bandablues.blogspot.com i també a rejoblues.ivox.com. I aquí trobareu els enllaços des de les pàgines web, Facebook, la música de les diferents bandes que us vaig presentant i proposant en el programa. I també dir-vos que si teniu ganes d'anar a escoltar blues en viu i en directe, ho podeu fer consultant l'agenda del programa. Està compartida en el Facebook del Rejo Blues, posant Josep Palma de Rejo Blues a Facebook i trobaràs diàriament compartida tota l'agenda del blues nacional.
1: The Red Hot Blues Show, showcasing the most current and international blues. For a replay of tonight's broadcast, visit vandeblues.blogspot.com and get the podcast, playlists, comments, images and links to other Red Hot Blues shows. For comments and suggestions, or if you're a blues band and you'd like to send your music, contact redhotblues@hotmail.com. Join us on Facebook at Red Hot Blues, Red Hot Blues with Josef Palmada.

Com us he dit abans, avui totes les gravacions són del 2026, menys una, que és bueno, un blues en el record, diguéssim, però totes són novetat fresca. Des de Blind Peak Records m'han fet arribar aquest nou treball discogràfic de Altered Five Blues Band, una gran banda, una gran formació nord-americana, i amb el Hammer and Chisel és la proposta, és aquest nom del nou disc. Hem començat tot escoltant aquest Manish Boys, tot un clàssic, i ara el Chain of Fool.

Queda ben clar que el Rehob Blues es fa en viu i en directe, perquè no eren els Altered Five Blues Band, que els escoltarem més endavant, després d'haver escoltat una altra proposta nacional. M'he confós, i la música que tenia que sonar ja és la que ha sonat, els de Name Droppers, des de Blind Raccoon, des de Betsy Brown, la cantant d'aquesta banda, la Simone Brown, i posa la veu en aquestes fantàstiques cançons. Hem escoltat el Manish Boy de Moody Waters, ara aquest Chain of Fools, i ho presenten dins el Let's Live Together, aquest seu nou treball discogràfic en aquest 2026. Estan en sintonia del Rehob Blues, i per tancar la presentació amb la veu de Simone Brown acompanyada d'una fantàstica banda presentant molt bon blues, molt bona música negra, i ens fan aquest Love Line.

Ells són en Blues del Foro, el monstruo del Manzanares. Ja varen presentar el senzill, aquest senzill, en el seu moment, quan el varen treure per presentar aquest nou àlbum. Un fantàstic treball discogràfic que ha sortit ara en aquest en 2026 en format acústic, en José, en Fernando José Figueroa, i posa la veu i la guitarra, i en Rafa Sideburn la harmònica. Tots són composicions originals. Des d'aquí, doncs, res, les gràcies, com sempre. Muchas gracias a Fernando y en Rafa, como siempre, por permitir que en el Rejo Blues se pueda poner, y es un placer vuestra música, vuestro blues en castellano, piezas originales, suena genial este trabajo discográfico, y hoy, pues, presentándolo aquí en el programa, es todo un lujo para mí poder

0: Oye, mi cascabel.
1: El monstruo del Manzanares. Ells són Blues del Foro. Dos grans músics, Fernando José Figueroa, veu, guitarra, i és qui fa les lletres, i la música la fan conjuntament amb en Rafa C. de Born, que a més toca l'harmònica. És un àlbum, una gravació, que els ha portat un temps. Són dos veterans del món del blues, del món de la música a casa nostra, estan vinculats amb el blues de Madrid. La masterització ha anat a càrrec d'un altre dels grans músics que tenim. Ell és de fora, però porta molts anys aquí. El vam entrevistar també aquí en el Rejo Blues, vam parlar de la seva trajectòria en el món de la música, Jorge Flaco Barral, i la producció d'Alfonso Domingo. Anem a escoltar una altra de les cançons d'aquest El Monstruo del Manzanares, en format acústic, El Sabueso.

blues en castellà de la mà de Blues del Foro des de Madrid, el monstruo del Manzanares al capdavant d'aquest duet en format acústic, en Rafael Sideburn a l'harmònica i en Fernando José Figueroa a la veu i a la guitarra. Tots són composicions originals pròpies, avui presentant-les aquí en el programa. Per tancar aquesta proposta aquí en el Rejo Blues, Shuffler del Parado.

En directe, això és el Rojo Blues, des de Ràdio Vilafant FM, el 173 del teu dial, i també sortim per internet, www.radiovilafant.net. Recorda que posteriorment en el blog bandablus.blogspot.com i a rajoblus.ivox també hi ha tots els podcasts d'aquest i d'altres programes. I a més, aprofito per saludar a totes les emissores que emeten aquest programa de blues arreu de Catalunya. Ara sí, els Altered Five Blues Band, amb aquesta Hammer and Chisel. Aquest és el seu nou treball en discogràfic, que avui presentant-lo aquí en el programa des de Blind Peak and Records. Hem començat amb aquest I Got Too Good. I un altre dels temes, el Who Can You Three.

Des de Blind Pig Record, Altered Five and Blues Band novament sonant aquí en el Rehob Blues, ara amb aquest nou àlbum del 2026, Hammer and Chisel. Tanquem la presentació amb aquest Herding Blues.

em comentava un músic amic que estem comentant coses del programa, que es pensava que era un músic nord-americà. Doncs no, és Anima Blues, és en Damià Olivella. És una gravació del 2018. Ja us vaig dir que ja veieu que en el programa de tant en tant poso una mica temes d'àlbums antics per, bueno, per recordar una mica la història del blues que es feia i que s'ha fet a casa nostra. Aquest àlbum s'anomena Blues and Soul Sessions, és d'en Damià Olivella, el nom és Anima Blues, i podeu escoltar la seva proposta. En aquí ens feia un dels grans, el I Would the K-Way, un tema fantàstic amb la seva particular versió. Cal dir que en Damià Olivella és veu, guitarra i baix, també piano i guitarra slide, toca multiinstrumentista, en J. Cordobés a la bateria, en Joan Miranda al piano i al Hammond, i hem escoltat aquest tema, i ara, si us sembla, anem a presentar un altre, un clàssic també, el Rambling on My Mind.

Doncs sí, és un dels grans bluesmans que ens presenta la seva música, i això ara mateix, com us he dit abans, ho estava comentant amb un músic, amb el Julio Manuel Guzmán. Julio, ja ves com suena de bien la proposta que ens va fer Ànima Blues, Damià Olivella, un bluesman muy auténtico y bien, apreciando aquí su calidad musical. És tot un placer poner su música. Damià, moltes gràcies per poder presentar també el teu blues, les teves propostes aquí en el Red Hot Blues. És una gravació del 2018, però m'ha vingut molt de gust presentar aquestes gravacions avui aquí en el programa. Hem escoltat aquest Rambling on My Mind, tot un clàssic, i per tancar un altre dels clàssics, Robert Johnson, i ara us deixo amb un tema d'Otto Redding, el Eye and Dog of the Bay. Sona així de bé. És Ànima Blues, Damià Olivella, i l'àlbum Blues and Soul Sessions. Sí.

Hot Blues, un programa de ràdio on pots escoltar el blues més actual, nacional i internacional. Si vols tornar a escoltar el programa Red Hot Blues, hi ha tots els podcasts, playlists, comentaris, imatges i enllaços a bandablues.blogspot.com. També estem a les xarxes socials. Si vols dir la teva o bé si sou una banda de blues i ens voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer a redhotblues@hotmail.com. Estàs escoltant el Red Hot Blues amb Josep Palmada.

Així sona aquest nou treball discogràfic, una altra de les novetats per tancar aquesta edició del Rejo Blues. Annie Piper, cantant i guitarrista. A l'àlbum Me Are Like Potato Chips, des de Frank Rosa Promotions. Me l'ha enviat en Frank i avui presentant-lo aquí en el programa. I per tancar programa i presentació, un segon tema, el Cactus Gal.

Punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Com sempre, aquí a Ràdio Vilafant FM i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en Rejo Blues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Rejo Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adeu-siau.

Punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Com sempre, aquí a Ràdio Vilafant FM i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en Rejo Blues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Rejo Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adéu-siau.

it on down to the funky disco sound.

0: per Josep Maria Forado.
1: Hola, benvinguts i benvingudes a una nova edició, la que fa 645 de Hot Dance 80. Avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Pet Shop Boys. Escoltarem Italo House. Escoltarem Funky. Escoltarem alguna cançó que va formar part d'una banda sonora d'una pel·lícula dels anys 80 i moltes més coses més. Així doncs, benvinguts a la història del High Energy.

Elton and Chris Lowe són el duet més exitós de la història del pop britànic, amb més de 50 milions de discs venuts. Han definit el so de l'electropop amb una barreja única d'intel·lectualitat, melanconia i ritmes de ball.

La història del grup comença per casualitat al 1981, quan Neil i en Chris es van conèixer en una botiga d'electrònica a King's Road, Londres. Van connectar ràpidament pel seu interès comú en la música disco i els sintetitzadors.

Neil Tennant, abans de la fama, era el director adjunt de la famosa revista musical de Smash Hits. La seva veu suau i les seves lletres narratives són el segell del grup. I Chris Lowe, estudiant d'arquitectura amb una passió pels ritmes de club, és el cervell darrere dels teclats i la producció electrònica.

A diferència de molts grups dels 80, els Pet Shop Boys mai han deixat de ser rellevants. Han col·laborat amb artistes com Madonna, David Bowie, Lady Gaga i més recentment amb productors de música moderna com Stuart Price.

Estrella. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors.

0: la música d'Ivana Spagna, tot i que no és espagnola. És italiana i va formar part d'un grup anomenat Fan Fan. Una dona que ha trepitjat l'escenari del Palau Sant Jordi amb la festa La Discoteca de los 80. Recorda, si vols fer una petició, has d'agafar el mòbil i des del WhatsApp envies una nota de veu al 626-440-111. Com aquest amic de Hot Dance 80 que ens escolta cada setmana i al final ha pres la decisió de fer-nos una petició. Escoltem a veure què ens demana.
1: Bona tarda, Josep Maria, què tal? Doncs mira, soc l'Àngel Pallà, de Vic. Doncs m'agradaria escoltar la cançó de Happy Children, de Pearl Ivan, de l'any 1983, quan va tenir aquest gran èxit. I bé, tinc grans records d'aquell any, ja que també que en aquella època anava molt a Xauxa, a Manlleu. Doncs res, records, una abraçada i un magnífic programa d'aquest que fas del Hot, del Hot dels anys 80, Hot Dance 80. Però vinga, una abraçada molt forta i moltes gràcies per tot.

aquesta és la música de Pete Lyon. Des del seu Springtime ens portava aquesta quitxalla feliç. Com ha dit l'Àngel, va ser un èxit de finals del 83.

finals dels 90, però és que realment és molta i molta qualitat. Ell és Sonic. Sonia Marina Clark, nascuda el 21 de juny del 65. Una DJ i productora britànica de música dance que es va fer famosa amb aquesta cançó i per guanyar el Brit Award a la millor solista britànica el 2001.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80 a la teva emissora preferida. Ens pots escoltar a emissores de les 4 províncies i també a Andorra. Això si t'agrada escoltar música dance dels 70, 80 i 90. Si t'agrada l'Eurodance, hem fet el salt al bassal. I allà no és Hot Dance 80, allà és Hot Dance 90, un programa dedicat a l'Eurodance i que s'emet a Xile. Anem a escoltar un intèrpret que se la coneix per aquesta cançó, però té una carrera immensa al darrere.

Jocelyn Brown, nascuda el 1950, és una cantant americana d'R&B, dance i house, reconeguda pel seu èxit Somebody Else's Guy, que va editar 1984. Però voleu escoltar el que va editar el 2025?

I Am the Tiger, una cançó de la formació Survivor. Fou escrita a petició de Sylvester Stallone per la pel·lícula

és que hi han cançons que es fan èxit en pel·lícules i altres que són fetes expressament per una pel·lícula, com és el cas aquest. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. I ara arriba la música de Rozzala. Ella ja t'ho diu. Everybody's free.

la música dance dels 90. Un dance. I és que a Llatinoamèrica els encanta la música dance dels 90. Però tenim la sort de que la persona que hem conegut de Xile, la que ha fet que el programa s'escolti a aquell país, li agrada fer coses noves i a un programa doncs, dedicat a l'Eurodance li col·locarem cançons dels 70s, 80s. I així s'estaran informats de tot el que va ser la música de les pistes de ball. I així dels 90 ens anem al 2026.

Així s'anomena La última canción, una producció de Paco Pil i la Brisa Play. Això és el que han editat el 2026.

clàssic. Ell és George Michael, el que va ser el líder de Wham. I això és Carlos Whisper.

George Michael va néixer el 25 de juny del 63 i ens va deixar el dia de Nadal del 2016. Això és el que feia amb la seva formació, els Wham!

Això és Michael en solitari i amb UAM. I fent un repàs a les llistes de Tecnopop dels 80s, ens hem trobat això que sonarà tot seguit. Va tenir molt d'èxit i feia molt que no ho escoltàvem. Motor. Des d'un treball anomenat A Secret Wish ens arriben els Propaganda amb Machinery.

0: I de tant en tant agafem el mòbil, truquem a amics coneguts. Elis i en Vigga, va, digue'm quina és la teva cançó preferida dels 80. Si és DJ, quina és la cançó més punxada? En el cas d'avui, és un músic molt conegut de la comarca d'Osona, que s'anomena Pep Poblet. El vàrem conèixer amb la formació Double Bubble, una formació de l'Esquirol que feia, doncs, vibrar a la gent a les discoteques i als escenaris. Anem a escoltar a veure què ens ha demanat en Pep Poblet.
1: Hola, soc en Pep Poblet, i la meva cançó dels anys 80 no és gaire dens, però és molt de l'època dels anys 80, és el tema Through dels Spandau Ballet. Aquest tema em va marcar molt perquè és l'època que jo vaig formar part dels Double Bubble, i Spandau Ballet era una mica un dels grups referents que teníem en aquella època, i el tipus de solo i tot això de saxo en el tema, doncs em va marcar, doncs, el meu també propi estil, que vaig enregistrar molts discos en aquella època. Through d'Spandau Ballet.

és la teva FM preferida. Anava a dir des del teu Walkman, però els Walkman ara no existeixen. Avui el mòbil segueix per tot. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, Susi Bautista Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical amb Bàrbara Roja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado Escobar. Acabem amb un gran èxit de Phil Collins, una cançó que va triomfar a les discoteques. Escoltem aquest remix de 1988 de In the Air Tonight.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica. ICAT, la ràdio inquieta.
4: Ara mira'm bé, passo ràpid.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.